0: Nes Fahrten den Gesellen, o Cançons d'un caminant errant, cicle liderístic de Gustav Mahler, que en aquest enregistrament del 1957 interpretaven la soprano Kirsten Flagstad i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Adrian Bolt.
1: Nocturn.
2: Continuarem la programació de Catalunya Música sentint la sonata per a violí i piano en sol major de Maurice Ravel, obra de l'any 1897, que ens ofereixen Friederike Zeisch, violí, i Maurice Lammerts van Beuern, piano.

És la sonata per a violí i piano en sol major que Maurice Ravel va compondre l'any 1897. Sentíem Frederic Seich, violí, i Maurice Lammerts van Boyern, piano.

El conjunt vocal de King Singers ofereix la versió que ara sentirem del vals de l'emperador de Johann Strauss, fill, el vals Opus 437.

0: Aquesta era la versió vocal de David Overton del Vals de l'Emperador, opus 437 de Johann Strauss fill, una versió que interpretava el conjunt de King Singers.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir la Simfonia número 6 en si menor, Simfonia Patètica, opus 74, que Piotr Ilich Txaikovski va compondre l'any 1893 i que es va estrenar a Sant Petersburg 9 dies abans de la mort del compositor. Sentim l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valeri Gergiev.

0: Adagio allegro non troppo, allegro con grazia, allegro molto vivace i finale adagio lamentoso. Són els quatre moviments de la sinfonia número 6 en si menor, sinfonia patètica, opus 74, l'última sinfonia de Piotr Ilich Tchaikovsky. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valery Gergiev.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Carl Nielsen és l'autor del concert per a violí i orquestra que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. És el seu concert opus 33 i s'estructura en els quatre moviments que sentirem interpretats per Dong Suk Kang, el violí, i l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigits per Myung Woon Chung.

0: Aquest era el concert per a violí i orquestra Opus 33 de Carl Nielsen i l'hem sentit interpretat per Dong Suk Kang, el violí, i l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigits per Myung Woon Chung.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

Un enregistrament de l'any 2000 en què Ainhoa Arteta, soprano, i Alejandro Zavala, piano, ens oferien els dos poemes d'Antonio Gala, música d'Antón García Abril.

0: Catalunya Música.
1: Fèlix Mendelssohn és l'autor del concert per a piano i orquestra número 1 en sol menor, opus 25, que tot seguit us oferim aquí a Catalunya Música. El sentirem interpretat pel pianista Jean-Yves Thibaudet i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Herbert Blomstedt.

I tot seguit, la Sinfonia número 1 en do menor, opus 3, en la versió de l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rozdyazbensky.

S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor, opus 3, que Nikolai Myaskovsky va compondre l'any 1908. Sentíem l'Orquestra Simfònica del Ministeri de Cultura de la Unió Soviètica, dirigida per Gennady Rozdyazbensky.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit una de les cantates de Johann Sebastian Bach, Christ lag in Todesbanden, o Jesucrist jeia en els lligams de la mort. És la cantata que porta el número 4 al seu catàleg i en aquesta gravació de finals dels anys 60 la interpreten el baríton Dietrich Fischer-Dieskau i el cor Bach de Munic i l'orquestra Bach de Munic, dirigits per Karl Richter.

0: La gravació que ara sentíem és una gravació de finals dels anys 60 i la protagonitzaven Dietrich Fischer-Dieskau i el cor i l'orquestra Bach de Munic, dirigits per Karl Richter. Interpretaven la cantata número 4 del catàleg de Johann Sebastian Bach, la cantata Jesucrist jeia en els lligams de la mort.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Us convidem ara a sentir la sonata per a piano en si bemoll major Kühl 281 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de l'any 1775 que ens ofereix el pianista Vladimir Horowitz.

0: Catalunya Música.
1: El quartet de corda número 12, opus 96 d'Antonín Dvořák, es coneix amb el sobrenom de

Hem sentit el quartet de corda número 12, opus 96 d'Antonín Dvořák, el quartet americà, que interpretava en aquest enregistrament el quartet Enesco.

era l'ària burlesca, quart moviment de la suite en sol major per a violí i llaüt de Nicola Matteis, que han interpretat Théotime Langlois d'Esparte, violí, i Thomas Stanford, llaüt.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Llavors, aquests 2 anys a l'universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, amb tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. En setem setmana, avui és dilluns, 18 de maig del 2026. En setem setmana en directe, quan són 6:45 del matí, des de l'estudi 11. Catalunya Música i el nostre espai, el més matiner de tots, el primer, efectivament. El primer temps. I avui volem començar d'una manera una mica solemne, perquè precisament ahir, 17 de maig, es commemorava el 400 aniversari de la mort de qui va ser un dels més grans compositors catalans.

abans del final del Renaixement i albirant ja l'arribada del primeríssim barroc. Ens referim al compositor mataroní Joan Pau Pujol. Joan Pau Pujol, que havia nascut a Mataró el 1570 i que moriria justament a Barcelona, ahir va fer 400 anys. Potser el nom no us serà tan familiar, però certament, en aquell moment, Joan Pau Pujol, en morir, va ser l'home que ocupava alguns dels càrrecs més importants de la música del país. Va ser mestre de capella de la Catedral de Barcelona i també mestre de capella de la Capella de Música de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Per tant, diguéssim que Joan Pau Pujol en la seva persona unificava dos dels càrrecs de més prestigi musical del moment. Estem parlant de l'any 1626, que és quan va morir. Joan Pau Pujol, tal com us dèiem, havia nascut el 1570, va ser organista, compositor, a partir d'iniciar la seva carrera a Barcelona, el 1593, amb només 23 anys, va ocupar el càrrec de mestre de capella de la Catedral de Tarragona. Després seria mestre de capella de la Basílica del Pilar de Saragossa, on va treballar-hi durant 17 anys. I finalment, el 1600, va ser ordenat sacerdot. El 1612, ja en plena maduresa, va tornar a Barcelona, on va ocupar, tal com us acabem de dir, i fins que moriria, ahir va fer 400 anys, els càrrecs de mestre de capella de la Catedral i de la Capella de Música de Sant Jordi del Palau, de l'antic Palau de la Generalitat. Joan Pau Pujol ens mostra una música que, òbviament, respon a una tradició. Per tant, no és un compositor excessivament innovador, tot i que incorpora a la seva música alguns elements, entre cometes, nous. La petjada de la influència de la música veneciana que li va ser contemporània. Penseu que Joan Pau Pujol va ser contemporani de Giovanni Gabrieli i de Claudio Monteverdi. El ressò de la música que aquests compositors feien a Venècia va arribar a Barcelona. I, per altra banda, també alguns dels compositors polifònics més destacats d'aquella època en la península Ibèrica, com Cristóbal de Morales, Francisco de Guerrero i ja vinculats més aviat a l'estranger, Tomàs Luis de Victòria, malgrat que era nascut a Àvila, i també els cèlebres Palestrina i Orlando di Lasso. Tots aquests compositors, poc o molt, ressonen estilísticament en l'obra de Joan Pau Pujol, una obra focalitzada per raons òbvies en la música sacra i amb algunes concessions a la música profana en forma de villancets i de madrigals. El gruix de les músiques que ens han arribat sembla que daten dels darrers anys de la seva vida, l'etapa catalana final. Nosaltres començarem aquest petit homenatge inicial avui al primer temps a la figura de Joan Pau Pujol, bàsicament també per fer-lo una mica més proper a totes les persones que ens esteu acompanyant, sigui en directe o sigui a través del podcast, que podeu trobar en el 3CAT. Doncs ho farem començant amb un dels motets que va escriure, el Beatus Vir, inspirat en el Salm 112 del llibre dels Salms. És el text aquell que diu «Feliç l'home que tem el Senyor». Normalment, quan els compositors musicaven el text del Beatus Vir, el tipus de música que hi aplicaven era música de caràcter majestuós. Si voleu, ho podem dir metafòricament, música temerosa de la grandesa de Déu. Vet aquí aquest Beatus Vir, a vuit veus, doble cor, de Joan Pau Pujol.

impressionant la monumentalitat d'aquesta música policoral d'estil, podríem dir, amb llenguatge una mica més modern, estereofònica, ja que el compositor utilitza un doble cor a 8 veus, és a dir, 4 veus per un costat, 4 per un altre, que van dialogant en l'espai. Una tècnica que venia dels compositors flamencs i que va fer-se molt popular a la ciutat de Venècia, de la mà dels Gabrieli. Joan Pau Pujol agafa aquest estil venecià i el fa servir en obres com la que acabem de sentir, aquest motet Beatus Vir, que ens interpretava excel·lentment el grup Exaudinós, dirigits per Joan Grimal. Una mostra de la música sacra escrita en els darrers temps per Joan Pau Pujol. Una altra dels, diguem-ne, de les obres que també trobem en el seu catàleg, novament escrita en aquest estil policoral,

és el seu Regina Celli. En aquesta ocasió, el mestre Pujol, de qui recordem que avui, ahir, de fet, vam commemorar el 400 aniversari de la seva mort, juga amb l'efecte eco. Era tot una temptació, tenint un doble cor dialogant, fer servir aquest recurs dinàmic, l'efecte eco. Així doncs, jugant amb aquestes dinàmiques, comença també un nou concepte interpretatiu que durant els segles XVII i XVIII s'anirà quallant ja no només en la música cantada, sinó també fins i tot en la música instrumental. Una, diguem-ne, petita mostra, per tant, del que podríem definir com la petita dimensió de compositor visionari d'aquest il·lustre compositor mataroní de finals del Renaixement, Joan Pau Pujol. Sentim el seu Regina Celli a 8 veus.

Novament aquest imponent llenguatge policoral preciós, monumental, per una obra mariana, Regina Celi, aquest himne que hem pogut sentir novament en la interpretació excel·lent del conjunt Exaudinós dirigits per Joan Grimal. Precisament quan resseguíem la trajectòria vital de Joan Pau Pujol, hem destacat que al costat del gruix de la seva obra, degut als seus càrrecs com a mestre de capella de diferents catedrals, etc., són obres destinades als oficis sacres, però també hi ha un vessant de música profana que sembla que durant aquelles primeres dècades del segle XVII va gaudir de gran popularitat a casa nostra. Madrigals i villancets configuraven aquesta aportació, majoritàriament escrits en castellà, que era diguem, la moda predominant de l'època, el mateix que passava al monestir de Montserrat. Vet aquí, doncs, que un d'aquests villancets, aquesta vegada escrit a set veus, és el que podrem sentir tot seguit. Un villancet titulat Sacra Majestad, Sed Preso.

0: Un estil paral·lel, semblant al de la seva música sacra, estil policoral de petjada veneciana, el que feia servir Joan Pau Pujol en les seves músiques tan sacres com en aquest cas profanes relativament. Es tractava d'un villancet, però certament un villancet de temàtica sacra. Sacra majestat, sed preso. És a dir, al darrere un cert caràcter religiós moralitzant. Aquesta és la música de Joan Pau Pujol, que ens interpretava el grup Exaudinós, dirigits per Joan Grimal, i que avui ens ha permès fer-li aquest petit homenatge a un dels grans compositors d'aquell panorama de finals del segle XVI, principis del segle XVII, el moment de la transició entre el Renaixement i el Barroc, en el qual aquest compositor mataroní ocupava un paper molt destacat a casa nostra, com a mestre de capella de la Catedral de Sant Jordi i de la capella de la Catedral de Barcelona, volíem dir, i de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Els màxims càrrecs musicals que es podien ocupar en aquell moment, fins que moriria, ahir va fer 400 anys, el 17 de maig de 1626 a la ciutat de Barcelona. Aquest ha estat, per tant, doncs, el nostre homenatge al compositor mataroní Joan Pau Pujol.
1: El primer temps.
0: I ara que hem ja homenatjat i enfocat cap a un episodi de la història de la música de casa nostra, de Catalunya, doncs ara arriba el moment que, després que ha cantat el gall, vaja, resseguir els nostres matins musicals. Avui, a través del que van ser les variacions que va generar un dels violinistes, com el podríem definir, dels més enlluernadors que ens ha donat la història de la música? Si l'heu encertat. Genovès, com la salsa pesto. Niccolò Paganini, fill d'un treballador del port de Gènova que va esdevenir un dels més grans violinistes legendaris de la història de la música, del que es deia que havia fet un pacte amb el diable. I per aquest motiu, per si cas era veritat, no el van deixar enterrar en cementiri cristià durant moltes dècades. Vet aquí que l'any 1820, Paganini, a Milà, va publicar els seus 24 capricis per violí sol, opus 1. Segurament l'única vegada que Paganini publicava una obra on es feia palesa la seva tècnica extrema d'interpretació del violí. Aquests capricis, opus 1, que és com es van publicar aquell 1820. Paganini van ser l'obra més estimada, més apreciada del violinista. No van ser pocs els violinistes que van intentar interpretar-los, però sobretot l'últim d'aquests capricis va ser molt inspirador. El número 24 va generar una nombrosa quantitat de variacions impressionant. Avui ens hem dedicat a buscar variacions de les menys habituals, és a dir, les que coneixem, les característiques que sempre sonen quan parlem d'aquest caprici 24, ens les hem guardat per una altra ocasió i avui començarem a sentir variacions que no són gens habituals però que, per altra banda, mantenen intacte, ja us ho podeu imaginar, el caràcter enlluernador. I començarem amb les variacions sobre Paganini que va escriure aquest gran violinista belga que va viure entre finals del segle XIX i principis del XX, Eugène Ysaÿe.

Déu-m'hi-do l'exigència d'aquestes variacions. Si bé hi ha les variacions originals de Paganini, que és el caprici número 24 amb tota la seva requesta de variacions, ja som prou exigents en què Paganini demana cordes dobles, octavats, arpegis de dalt a baix de l'instrument, fins i tot demana harmònics, demana tot. Doncs imagineu-vos ja en mans d'Eugène Ysaÿe, aquest gran violinista i compositor belga, doncs que l'obra, vaja, bàsicament, que després d'interpretar una cosa així, segurament caldria trucar als bombers. Per cert, qui interpretava aquesta magnífica versió era Laurent Corzia, violí, i Haruko Ueda, al piano. Una de les variacions sobre el caprici número 24 de Paganini, que s'ha fet especialment coneguda al segle XX gràcies a que s'ha fet molt popular, sobretot interpretada per duets de pianos, sigui en piano quatre mans o en duet de pianos, són les variacions que va escriure el compositor polonès Witold Lutosławski. De fet, va ser arran de, quan era jove, unir-se amb el pianista i arranjador del Dana Ensemble, que ell va intentar, doncs, fer obres que d'alguna manera poguessin, doncs, farcir la seva activitat com a intèrpret. I va ser al costat d'un pianista, d'Andrei Panofnik, que Lutosławski va escriure aquestes variacions que sentirem tot seguit per poder interpretar-les plegats en algunes cafeteries de Varsòvia de l'època. Estem parlant dels temps de postguerra. Vet aquí que així van sorgir aquestes variacions sobre un tema de Paganini, música de cafè, i posem un interrogant, escoltem-la.

Aquesta és la versió que Vito Lutosławski va fer precisament de les variacions a partir d'un tema de Niccolò Paganini. Hem pogut recordar una interpretació absolutament legendària a càrrec dels germans Maria Lourdes i Lluís Pérez Molina. Una interpretació, com heu pogut veure, en directe, que ja a mitja peça generava l'aplaudiment del públic assistent. Costa imaginar aquesta partitura de Lutosławski a partir del caprici número 24 de Paganini, que fos interpretada en els temps posteriors a la Segona Guerra Mundial a les cafeteries de Varsovia. Realment és increïble. Però bé, és l'origen d'aquesta partitura que ha esdevingut, com dèiem abans, molt popular entre els duets de pianos. Seguim amb una altra figura curiosa, Boris Blacha. Blacha era un compositor, fill de pares russos. Ell va viure essencialment a Alemanya. El que passa que el seu pare era director d'un banc russo-alemany i això el va portar a molts indrets. I aquest xicot va néixer a una població xinesa l'any 1903. Després van estar vivint la família a Tallinn i en altres indrets fins que va acabar estudiant a Berlín a partir de 1922. Va ser deixeble de Friedrich Koch. L'any 28 es va atensar a la música dodecafònica, però clar, ben aviat arribaria el règim nazi i tot això va quedar en un racó i bàsicament el que predominava era la música fàcil, a les cafeteries berlinenques de just d'aquella època prèvia i contemporània del que va ser la Segona Guerra Mundial. De fet, Blacha va ser director del Conservatori Superior de Música de la ciutat de Berlín. L'obra que sentirem d'ell la va escriure just acabada la Segona Guerra Mundial, l'any 1947. Són les variacions per orquestra, naturalment, sobre un tema de Paganini. Potser a aquestes alçades hauríem de dir ja sobre el tema de Paganini, 16 variacions, reflex del talent creatiu, on el compositor dona via lliure a un domini virtuós i brillant de l'orquestració, vestint tota aquesta partitura amb una utilització per moments d'un contrapunt relativament complex, però que ja veureu que l'aneu sentint i no tindreu sensació més enllà d'un plaer encantador d'anar gaudint d'unes variacions realment contundents. Aquestes variacions, opus 26 per orquestra sobre un tema de Paganini de Boris Blacha.

Una excel·lent mostra del que és complexitat d'escriptura, però alhora lleugeresa d'audició. Quina alegria que s'escolten aquestes complexes variacions sobre un tema de Paganini, hauríem de dir el tema, el caprici número 24 del recull Opus 1 per violí sol. És les variacions sobre un tema de Paganini per orquestra d'aquest compositor d'ascendència russa, però que va morir a Alemanya, Boris Blacher. La versió era de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti. Un treball d'artesania, per cert, per part dels músics de l'orquestra. Bé, i seguim amb més variacions no gaire habituals a partir del tema cèlebre de Paganini. Aquesta vegada hem triat la música d'un dels grans arpistes russos dels temps soviètics, Mikhail Hedolov. Hedolov va ser professor al Conservatori de Moscou, va ser un dels grans impulsors de la metodologia de l'ensenyament de l'arpa en aquelles èpoques soviètiques. Vaja, va ser el forjador dels grans virtuosos de l'arpa que van, vaja, participar en l'estrena de totes aquestes obres de Prokofiev, Shostakovich, Khachaturian, Kavalievsky, etc, etc, i que ens ha deixat un repertori on literalment es posa a prova la resistència i l'habilitat de qualsevol arpista. Fet aquesta introducció, creiem que ja no cal dir res més. El que sentirem, ja us podeu imaginar, arpegiats ràpids harmònics per totes bandes, glissant dos acords, un ús complexíssim dels pedals, variacions sobre un tema, sobre el tema de Paganini per arpa sola d'aquest compositor, de Mikhail Hedolov.

Aquí tenim, com ho podríem definir això, un diccionari de totes les possibilitats que ens permet una arpa en aquestes variacions sobre un tema de Paganini, del compositor i professor d'arpa del Conservatori de Moscou durant els temps soviètics, Mikhail Mehedelov. La versió l'hem pogut sentir interpretada per Gael Vandermoot, arpa. Variacions sobre el caprici, sobre el tema del caprici número 24 de Niccolò Paganini. Ja veieu que aquest tema s'ha passejat per tot aquest repertori que avui, de manera deliberada, hem buscat a partir de versions que no siguin gaire conegudes. Se n'han fet moltes de variacions i algunes veritablement antològiques.

però les que us estem proposant avui són curioses. I, per exemple, la que sentirem tot seguit és del compositor i intèrpret de viola mexicà Javier Montiel. Montiel, l'any 1982, va començar a col·laborar amb el seu Cuarteto Latinoamericano. Aquest quartet va ser molt prestigiós, va arribar a guanyar un premi Grammy llatí, i vet aquí que just quan començaven a tocar plegats amb els seus col·legues, Montiel va escriure unes variacions sobre el tema del Caprici número 24, però aquí la novetat és que estan escrites per quartet de corda, que n'hi ha ben poques escrites així. I aquí està part de la gràcia de la partitura d'aquest compositor mexicà nascut l'any 1954, Disposem-nos a sentir les variacions per quartet de corda compostes per Javier Montiel el 1982.

0: Aquestes eren les variacions per quartet de corda que l'any 1982 va compondre l'intèrpret de viola i compositor mexicà Javier Montiel, pensades pel seu quartet, el Quarteto Latinoamericano, que és qui ens les ha interpretat en aquesta versió que us hem proposat. I així hem completat aquest recorregut que avui us hem proposat al primer temps de Catalunya Música per tot un seguit de variacions, principalment del segle XX, a partir de l'últim dels capricis per violí sol de Niccolò Paganini. Variacions poc habituals, poc conegudes, però ja heu vist que espectaculars i molt atractives.
1: El primer temps.
0: Però, finalment, el que ens ha quedat una mica en el tinter és, més enllà de totes aquestes versions, n'hi ha alguna així de més amfíbia que barregi estils, que busqui altres llenguatges, com, per exemple, el món de la música afroamericana, el jazz, etc etc. I sí, efectivament, el compositor rus Alexander Rosenblatt, l'any 1988, va escriure 10 variacions i fuga en la menor sobre el tema de Paganini esmentat, aquesta vegada són per piano sol. I la gràcia de la proposta de Rosenblatt és que el compositor hi barreja l'estil clàssic amb l'estètica jazz. I aquí teniu el resultat.

0: Llenguatge amfibi el que utilitza el compositor rus Alexander Rosenblatt en aquesta partitura de 1988, les 10 variacions i fugues sobre un tema de Paganini, a mig camí entre el llenguatge clàssic i el jazz, i amb la que avui acomiadem el nostre primer temps. La versió de Nikolai Tokarev era la que us hem proposat. I bé, nosaltres hi tornarem demà, com sempre, al punt de 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Avui, abans de començar, rumiava sobre una idea. Quines són les nostres necessitats reals? Aquesta pregunta és molt personal i de ben segur cadascú tindrà una resposta diferent que, a més, pot variar segons el dia i fins i tot el moment. Però, més enllà d'anomenar les necessitats concretes, em preguntava si som conscients d'aquesta necessitat quan, per exemple, ens satura la publicitat o sentim l'impuls de comprar algun objecte. Realment el necessitem? Quin tipus de necessitat cobrim si acceptem el tracte? És física o potser més aviat emocional? Així doncs, i com sempre, una invitació a la reflexió. Quedem-nos amb el que ens nodreixi de veritat, que si no, correm el risc d'acabar buits, i no parlo només de les butxaques. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom, és dilluns 18 de maig. Esperem que hagueu passat un bon cap de setmana i ja hi tornem a ser. Arrenquem setmana aquí a tots els matins del món. Ben agraïdes de la vostra companyia. I avui ben contentes l'Esther i l'Alba i l'altra Esther i jo mateixa de poder dir ben tornat, Pau, ja et tenim a l'altra banda del vidre de nou. I comencem doncs aquest programa. Esther, com ho tenim?
2: Doncs molt bé, un programa que us acompanyarà, ja ho sabeu, amb molta música durant aquestes 3 hores fins a les 11 del matí. I en aquesta primera hora també farem la nostra primera immersió en l'àlbum de la setmana. És el segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina que dirigeix Ottavio D'Antoni, un disc dedicat a les dues últimes sinfonies de Mozart i Haydn. I arribarem a les 9 amb els paisatges magnètics d'Albert Murillo, que sempre ens fa estar molt atents.

0: Tens, Maria, els sons que grava.
1: Sí, i ens fa aquella idea de postal sonora, en què de cop som aquí a l'estudi de l'Avinguda Diagonal, però podem saltar a ser a l'altra banda del món, eh?
0: Doncs sí. I a la segona hora conversarem amb la cantant lírica i acròbata nord-americana Caitlin Redding. És estatunidenca, però al setembre ja farà 4 anys que viu a Catalunya. El que la fa especialment única és el fet de combinar el cant i l'acrobàcia, incorporant trapezi i també moviment escènic a les seves interpretacions.
1: Com si no fos prou difícil cosa o l'altra de fer-les totes
0: juntes. Encara ho fa més complicat.
1: Molt bé. Doncs gràcies, Esther, per aquest petit resum i ens posem en marxa amb la peça de les 8 que ens arriba des de l'últim disc de la clarinetista Anastasia Schmidlin, que ha publicat juntament amb el pianista Denis Zanov al segell Prospero. Ens porta de cap al repertori de Gerald Finzi i a una composició curta però carregada d'impuls, una petita descàrrega, l'última de les seves 5 bagateles, és a dir, la fugueta.

I de l'enginy de Fins hi hem passat el virtuosisme brillant del primer concert per violí de Florence Price, autora nord-americana de principis del segle XX, a qui encara descobrim dia rere dia. En aquest cas, sentíem el tercer i últim moviment d'aquesta peça concertant en una gravació que tot just es va publicar l'any passat, amb Fanny Clamagiran com a solista i la Malmö Opera Orchestra dirigida per John Jeter. I com ja sabeu que ens agraden els contrastos del foc del repertori virtuós de gran format, doncs saltem a la delicadesa i l'emoció continguda de la cambra russa. Sentirem l'elegia del primer trio en piano d'Anton Arensky, nostàlgia elegant en aquesta versió del trio Rembrandt.

Aquesta peça no falla en despertar-me la pell de gallina en alguns moments. Barroc en estat pur amb Lacis i Galatea d'Antonio de Literes. La petjada de la música italiana a la creació ibèrica prenia forma de recitatiu i ària en aquest Que poco asustar llega, que interpretava ja fa uns anyets el conjunt A l'aire espanyol, amb Eduardo López Banzo i la veu de Lola Casariego. I tot seguit, doncs, una peça que acaba de veure la llum i que ens recorda per què Bach és Bach i funciona en qualsevol context. Una versió de l'ària de capo de les variacions Goldberg per saxo, acordió i violoncel, amb Asia Fatelleva, Eckhard Runge i Andreas Beauregard.

0: Un dia més, música de Jean Krah, en aquest cas en format trio de corda. Ens sentíem al principi d'aquesta obra, interpretada per Philippe Graffin, Miguel da Silva i Henri de Marquet, en una exploració de les possibilitats de les cordes soles, que no perdia els aires mariners i tradicionals de tota la seva producció. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem amb el disc de la setmana.
1: Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
3: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
3: Entrades a osvallès.com.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. Linka. Linka. A Catalunya Música.
8: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
0: Doncs ja són les 8:33 del matí. Avui és dilluns, per tant comencem nova setmana i vol dir que també encetem un nou disc que ens acompanyarà fins divendres.

0: I Esther, precisament a l'últim programa, divendres passat, ja ens vas avançar que l'àlbum d'aquesta setmana estaria dedicat a dues sinfonies de Mozart i Haydn. Fins i tot ens vas anunciar també qui serien els intèrprets. Ja vas estar generosa divendres. Per tant, Acadèmia Bizantina.
1: Doncs sí, una formació especialitzada en la interpretació del repertori musical dels segles XVII i XVIII, que amb el projecte Imprinting amplia la mirada més enllà del barroc. Aquesta iniciativa va néixer fa 2 anys, coincidint amb el 40è aniversari de l'orquestra, amb la idea d'explorar el llenguatge del període romàntic, considerant d'una banda els canvis estètics i filosòfics que es produïen en aquell moment i de l'altra la tradició de gestos i enfocaments expressius d'èpoques anteriors que encara formaven part de la nova sensibilitat artística. Imprinting proposa una nova aproximació a la interpretació de la música sinfònica dels segles XVIII i XIX des d'una perspectiva historicista. En paraules d'Ottavio D'Antone, director musical de l'orquestra des de fa 30 anys, aviat es diu, La praxi interpretativa de la música antiga pot ajudar a identificar i comprendre intencions i recursos estilístics hereus de la cultura i el pensament del passat.
0: Totalment. El primer volum d'aquest projecte, Imprinting, ja va passar per tots els matins del món. Un volum integrat per la sinfonia número 3, la Renana, de Schumann, i la sinfonia número 4, la italiana, de Mendelssohn. I doncs, quines són les sinfonies que l'Acadèmia Bizantina interpreta en aquest nou àlbum?
1: Doncs les dues últimes que van compondre Mozart i Haydn, és a dir, la sinfonia número 41, Júpiter, i la sinfonia número 104, Londres, respectivament. Dues grans obres per explorar l'abast de la maduresa artística d'aquests dos compositors que han estat clau en la història de la música occidental. Dues sinfonies que es van compondre amb 7 anys de diferència i que són la culminació d'un llarg viatge d'experimentació i refinament d'una forma, la sinfonia, que a finals del segle XVIII havia aconseguit un equilibri ideal entre el rigor estructural, la invenció temàtica i l'expressivitat. A la sinfonia Júpiter, Mozart aconsegueix una síntesi extraordinària de claredat formal i complexitat contrapuntística que culmina en un final que culmina l'esperit de la fuga amb l'energia i la brillantor del llenguatge sinfònic. Recordem que Mozart la va acabar de compondre el 10 d'agost de 1788. De fet, aquell estiu va compondre les 3 últimes sinfonies. I com a primera mostra sonora d'aquesta sinfonia, en la tonalitat de do major, radiant i pura, sentirem el segon moviment, l'Andante Cantabile.

0: Doncs quina placidesa, per arrencar el dilluns. És una bona proposta, Esther. Era el segon moviment, l'Andante Cantabile, de la Sinfonia número 41, la Júpiter, de Mozart, des d'aquest segon volum del projecte Imprinting, de l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antone, que ha editat el propi segell de l'orquestra, el segell HDB Sonus, i que es va gravar en un lloc, Esther, tinc entès, molt especial i, a més, envoltat de natura.
1: Doncs sí, Maria, en el Teatro di Mora, del municipi italià Mondaino, un teatre que es va inaugurar el 2004, situat enmig d'un bosc de 9 hectàrees amb uns 6.000 arbres a l'Arboreto, concretament es diu. Un teatre que promou la trobada amb artistes i el diàleg amb comunitats creatives compromeses amb el seu temps, capaces de qüestionar el present per imaginar nous futurs posant l'art i la sostenibilitat dels somnis al centre.
0: Ara ens hi anàvem, cap allà.
1: Jo hi aniria ara mateix.
0: Ràpid. Doncs no podem, perquè us acompanyem durant aquestes 3 hores de programa i perquè és hora de dir bon dia a l'Albert Murillo. Què tal?
2: Molt bon dia. Anem al Port Vell, ara.
0: Mira, veus? És que amb tu sempre viatgem. Potser no anirem al bosc d'Itàlia, però
2: exacte.
0: També hem de dir que més lluny ens has portat, altres
2: sí,
0: dies.
2: Sí, sí, a veure avui. Mira, avui comencem al Port Vell de Barcelona. Ara fa unes setmanes, no sé si us recordeu, vam sentir ponts llevadissos.
0: Sí.
2: Ponts que es mouen perquè ha de passar doncs un vaixell i els transeunts han d'esperar-se per poder traspassar. L'Esther Pinart, l'altre dia, va tenir l'amabilitat d'enregistrar el moment en què al Port Vell de Barcelona sonava l'alarma al principi, tot això és a prop del Mare Magnum,
0: sí.
2: Que avisa, atenció, que el terra es desplaçarà. És aquell moment abans que passi. Sentim els avisos acústics, naturals i artificials. Déu-n'hi-do, el del xiulet.
0: Sí, sí. No passa desapercebut.
2: No.
1: És cada dia la gent que vagin, que vagin ràpid.
0: Som-hi.
1: Sí, sí.
2: Certament. I ara, el moment de l'acció més important. Un moment que jo crec que com a ciutadà mires i escoltes amb atenció. Estàs allà i veus que doncs, una gran massa es mou. I jo crec que és un moment que tothom l'interessa. No sé si passes moltes vegades, potser no, però passa això. I ara és quan veiem una vela, segurament, no? Passar,
1: Sí, ara passaria el vaixell.
2: Exacte, el vaixell, sí. Mm-hmm.
0: Jo recordo ser una nena i quedar absolutament fascinada amb aquell terra que es movia.
2: Sí.
1: És que és al·lucinant, es va desplaçant. I sempre la gent s'atura i filmen, perquè és impressionant. Si no ho has vist mai...
2: No, exacte. Tu hi passes per tema cada dia o no? No,
1: Jo hi passo cada dia.
2: El fet de que coincideixi potser et fa ràbia, no?, de tant en tant. Dius, oh, ara
1: no, perquè tampoc no sempre passa.
2: No? Val, d'acord.
1: Sí, perquè hi ha unes hores a l'hora punta i a les mitges, però no sempre vol passar un vaixell.
2: Clar,
1: hi ha la part aquesta que hem sentit, que és just a l'inici, i després hi ha el pont a la meitat, que es desplaça a banda i banda. Per als vaixells que no són tan grans.
2: Exacte. I a més estic pensant, no? Tu potser vas cap a la feina, no? A aquella hora, i veus un vaixell que se'n va al mar, saps? I dius, hosti, tu...
1: On deu anar?
2: Sí, on deu anar? I com és que no hi sóc jo aquí? Com ell? No, molt bé. És que volia aprofitar, m'ho vas passar, gravar amb el mòbil, això?
1: Sí, amb el mòbil.
2: Molt bé, perfecte. Molt bé, ara, mira, ja que som a prop de la platja, precisament a la platja del Bogatell, vaig enregistrar ja fa temps el so de les onades just al lloc on es rompen. Però, atenció, vaig enregistrar-ho amb un hidròfon, que és un micròfon que es pot mullar. I el que vaig fer és enterrar-ho justament en aquell punt on acaba la onada i escoltarem el so. Us imagineu un cranc que tingués oïdes, orelles? Doncs escoltaria les onades.
0: M'agrada molt la proposta que estàs fent. A veure com sona això.
2: Doncs ells escolten les onades així.

0: És molt bonic, trobo.
1: Sí, és ben bé aquella idea que hi ha molts mons dins el nostre,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè és una manera d'entendre les onades i el ritme, sí, que no té res a veure amb la nostra.
0: I com quan tornen, eh? O sigui, sí, allò que diuen que és tan perillós, depenent d'on et poses, no? De la força de la tornada de, sí, sí, de l'aigua, i que, doncs, mira, amb aquesta tecnologia, de fet, és un micròfon que està, doncs, dins d'un producte que fa que no es mulli i ho pots posar d'aquesta forma. Hi ha molts micròfons especials, eh? Uh-huh. Un dia faré com un repàs de diferents formes d'enregistrar sons i que no siguin un micròfon com aquest que tenim ara en aquests moments a davant de la boca.
2: Sí, perquè aquest, si el posem a l'aigua, em sembla que ens el carreguem
1: malament,
2: sí, sí,
1: sí, plorant.
0: Sí, sí. De fet, n'hi ha un tipus de micròfon que aquest no el tinc, que pot aguantar temperatures molt altes, uh-huh, i hi ha gent que els posa al forn quan, per exemple, cuines, el poses dintre, i dins de, per exemple, una olla, i és al·lucinant el so que es pot escoltar. Sons que, clar...
1: Com es couen les coses.
2: Si no fos així, no ho sentiries mai.
0: Clar, de cap de les maneres. I és el que dius, no? Són sons que existeixen, però que no...
1: Que no els percebem per lleis naturals,
0: sí,
1: diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí. De fet, quan estàvem escoltant aquest so, quan éreu petites, almenys jo ho recordo quan era petit, i anava a la platja, moltes vegades que hi havia mala mar, el so aquest que he escoltat era semblant, de vegades, que et posaves a sota l'onada,
1: i s'estressava per sobre.
0: Sí, sí, sí, era al·lucinant. Molt bé, ara anem a so de passes. Us vull fer sentir el so de passes de gent corrent una mitja marató.
2: Ostres.
0: Sou de córrer, de maratons?
2: No. No corro maratons. No. M'agrada córrer, però no corro maratons. No,
1: doncs va, jo al Club de l'Ester, sí, correm lo just.
0: Sí, sí, jo tampoc. Això ho vaig enregistrar fa molt de temps, potser fa 10 anys aproximadament, o més. Tenia el micròfon fixat davant de casa meva, perquè del meu pis, perquè passaven per davant, i els esportistes anaven, doncs, arribant i anaven passant. És molt curiós perquè... vaig deixar-ho com 20 minuts i vaig

0: plantar el micròfon amb un peu i els corredors ho veien. I què feien? Cridaven, saps?
1: La gent davant d'un micro?
0: Sí, sí, sí.
1: Però fins i tot... Una càmera, sí, sí. Un micro a una càmera. Sí, sí.
0: Però fins i tot un dos provant, saps? I se n'anaven corrents. I jo dic, home, no, que avui...
2: Però tu no estàs corrent,
0: exacte.
2: Què fas?
0: Res, no, no, s'escolta de tot. Aplaudiments, els cotxes de l'organització, les cotorres, que allà on visc doncs, són molt pesades i criden. El que passa que ja les he començat a estimar, les cotorres.
2: Vull dir, clar, sí, són part del teu paisatge,
0: sí, sí, sí, sí,
2: Albert.
0: És veritat, absolutament. I res, si voleu, podem escoltar la mitja de marató de Sant Cugat. Em feia molta gràcia perquè hi havia unes persones, jo això no ho havia vist mai, que porten una bandera amb el temps, sí. Que són els que marquen el temps,
2: sí.
0: Si vols fer-ho amb una hora o abans d'una hora,
2: clar.
0: No sé,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
0: momento,
2: és veritat.
0: I pensava, hosti, aquests no han de fallar, saps? Són els que realment han d'anar al ritme.
2: Sí.
0: I els altres darrere. No sé, és un món aquest, del córrer.
2: I tu? Fas maratons o no?
0: No, no, mai a la meva vida. Va haver-hi un moment, fa cosa de 15 anys, que vaig decidir deixar de córrer.
2: Ah?
0: Sí.
2: Per què?
0: Per el genoll.
2: És que no és gaire bo.
0: No, no, hi faig esport, i tal.
1: Clar, l'impacte,
0: vaig...
1: no?
0: Sí, sí, sí, i vaig dir, prou, s'ha acabat i...
1: Ara els gravaré a tots.
0: Sí. Ja. Exacte, exacte.
2: Diuen que és millor caminar que córrer.
0: Sí, això ho faig moltíssim. Sí, sí, no, no, i segurament córrer també va molt bé, és evident, Vull dir, i a més hi ha tècniques de córrer, no? Que molts que posen
2: sí,
0: la punteta...
2: Sí, però has de tenir l'estructura bé.
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Cadascú
2: si no,
1: que
2: si tens
1: tria
2: problemes...
1: el que li vagi millor.
2: Clar.
0: Sí, sí,
2: ja
0: exacte,
2: està.
0: Exacte. Molt bé, mira, una de les coses que trobo falta de córrer és que escoltava molta música mentre...
2: Però i caminant també ho pots
0: sí,
2: fer?
0: Sí, també ho faig, sí, ah. Sí, sí, sí.
1: Però ara ja potser escoltes sí. Més l'ambient...
0: Exacte, l'ambient, sí,
2: i
0: sí, sí.
2: Vas amb un altre ritme, no?
0: Correcte, correcte. Mira, parlant de ritme, m'encanta lligar les coses. Aquesta setmana hi ha hagut cursa de la MotoGP aquí a...
2: Sí,
1: correcte.
0: Doncs fa cosa de potser també 5 anys o potser més, Em sembla que sempre dic menys dels que toca. Vaig anar al circuit de Barcelona a Catalunya, vaig demanar permís per poder enregistrar des del més a prop possible les motos. I sí, sí, vaig poder anar a baix, saps allà on posen els números, saps, perquè vegin els corredors els números?
2: Sí.
0: Doncs estava allà, vaig posar la gravadora i les motos passaven a 300 km per hora. I res, és primera línia. Em va sorprendre el so de la moto, perquè em pensava que seria més... Saps, molt
2: més potent.
0: Sí, és com una... A veure, salvant les distàncies, Una mobilet, val? Sí, sí, de veritat, o sigui... Però, clar, passant a 300
2: quilòmetres... Clar, és que va tan ràpid
0: clar,
2: que no,
0: sí, sí.
2: No pots percebre.
0: Doncs sembla que aquí ara passen 9 motos, escoltarem.

0: Sembla que jo mateix he dit guau.
1: Sí, eres tu.
0: Sí, jo. Perquè realment era com molt impressionant escoltar aquella potència i aquella velocitat. No?
2: Ara entès què deies, pel registre més agut.
0: Sí, jo pensava, com una Harley Davidson, allò que fa...
2: Clar, ha de ser una cosa àgil. Sí, jo us he de dir que aquests dies, jo visc al Vallès Oriental, no visc exactament a Montmeló, però en haver-hi motos, és curiós perquè ens separen uns quants quilòmetres, però des de casa se sent.
0: Uau.
2: Sí. O sigui que...
0: Mira, això em passava a mi, jo vivia al Poble Sec i quan feien les 24 hores de Montjuïc era, clar, a la nit gairebé no podia dormir perquè jo vivia super al costat del passeig de l'exposició i era el so de les motos i els cotxes passant allà a tota velocitat. Realment al·lucinant. Algun dia aviam si puc enregistrar-ho des de la moto.
2: Si no corres maratons, que
1: anant a 300 t'atreviries? Sí,
0: sí. No crec que no. I menys de paquet,
1: Per això.
2: Tu deixa el micro enganxat i ja el recuperes després.
0: Certament. Molt bé, i acabo amb un moment de ràdio, si us sembla, dels anys 70. Vaig trobar amb una cinta de casset de forma casual. És un programa mític de la ràdio de Ràdio Joventut, que es deia Quisi Coses, i que presentava el Josep Maria Bax, com es deia, el Fili Prim, no?
1: Sí. Fili Prim.
0: I ell feia una presentació, cada dia deia el mateix, i dins hi havia com una crítica que feia molta gràcia.
3: Buenos días. Saludos cordiales, como siempre, de una forma muy especial para todas aquellas personas que nos escuchan desde su lugar de trabajo, también para los que lo hacen a través del aparato receptor de su automóvil, para las amas de casa, los estudiantes, los que están de vacaciones, forzosas o no, los que no trabajan, los del ayuntamiento y los que están durmiendo. Buenos días.
0: És a dir, los que no treballen, i entre parèntesis, los de l'Ajuntament, sempre ho deia junts. Sí. I semblava que ho deia els de l'Ajuntament, que no treballaven.
2: Sí,
0: no?
2: Ja, llegeix tu el que vulguis.
1: Sí, interpreta-ho com vulguis.
0: Sí. És realment el Quisi Coses, un programa que, si podeu anar a espaisonant.cat, que és allà on tinc guardat moments de ràdio, i també a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, una proposta de la UAB, que porta el Sintoniqui, un periodista que ha recuperat moments de ràdio, te n'adones dels guions i de la meravella de ràdio que es feia fa gairebé 50 anys.
1: Que bé.
2: Doncs la veritat que és un gran passaport al passat i res, que t'agraïm molt la teva visita.
0: Igualment.
2: T'esperem d'aquí 15 dies amb més gravacions i més maneres d'obrir les orelles.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Gràcies.
1: Adéu.
4: Catalunya Música.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
6: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
7: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
2: Doncs ja són les 9 i 2 minuts del matí. Avui és dilluns 18 de maig i continuem en directe aquí a Catalunya Música i això és, com sempre, tots els matins del món. Esther, aquesta secció de l'Albert realment és una porta oberta a diferents paisatges, diferents moments i jo el que pensava és que no hem convidat encara els oients avui
1: a que ens enviïn les seves
2: gravacions.
1: Clar que sí. A través del 627 480 116 o a través del correu electrònic totselsmatinsdelmon@catmusica.cat si teniu enregistraments, gravacions de cinta, caset, és igual el format. Ja sabeu que, si voleu, pot l'Albert Murillo digitalitzar aquestes gravacions.
2: Clar, si, per exemple, guardeu una cinta que fa molt que no escolteu perquè ja no teniu l'aparell per fer-ho i que guarda, no sé, un sopar on vau encendre una ràdio, allò, play rec, clink, i voleu sentir les veus de la vostra família,

0: Doncs tot això ens ho envieu, que nosaltres en encarreguem de la resta. I ara continuem endavant amb més cosetes.
1: Doncs sí, més música en aquesta segona hora, i quan siguin més o menys 2:15 serà quan conversarem amb la cantant lírica i acròbata nord-americana Caitlin Reading. És estatunidenca, ho hem dit tot just començar el programa, però ja fa 4 anys que viu a Catalunya. I el que realment la fa única és el fet de combinar el cant i l'acrobàcia, incorporant el trapezi i també moviment escènic a les seves interpretacions.
0: Ben exigent, la combinació.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs entrem-s'hi de casa al nostre segon tram de músiques d'avui dilluns amb una obra que ens demostra que els compassos irregulars poden ser d'allò més còmodes. Es tracta del segon moviment de la Patètica de Tchaikovsky, la seva 6a sinfonia, que ens convida a ballar un vals que es mou de forma, diríem, diferent. El sentim en la versió que l'any 2019 presentava la Filarmònica de Berlín, dirigida per Kirill Petrenko.

Kirill Petrenko dirigia la Filarmònica de Berlín en aquest vals irregular, la línia melancònica que protagonitza el segon moviment de la Sinfonia Patètica, la sisena de Piotr Ilich Tchaikovsky. Allegro con grazia és la indicació que l'acompanya i ens traslladava a aquest saló imaginat on els records sembla que no acaben de ser nítids i les formes enganyen. I parlant de formes, doncs entrarem ara al món canviant de l'anglesa Rebecca Dale, que l'any passat presentava un estudi per violí, orquestra i electrònica titulat Morphation 1, estudi evolucionari. L'interpreta Fenella Humphreys i la Filharmonia Orquestra amb direcció de Nigel Short. I atents perquè la transformació és profunda.

Henri Duparc i la màgia de les melodies franceses. Sentíem la cançó trista, que comença amb uns versos que són pura evocació romàntica. Un clar de lluna dorm al teu cor. I en aquesta claror, doncs, es perd el poeta i nosaltres també, a través de la veu de Véronique Jean i el piano de Suzanne Manoff. I saltem ara al barroc alemany i ho fem amb un repertori poc habitual, el del compositor Christoph Graupner, de qui sentirem un fragment del seu concert per dos xalumó, dos violins, viola i continu, xalumó, que són antecedents directes del clarinet, doncs amb un so directe i clar en aquesta versió del conjunt Ars Antiqua Àustria i la direcció de Gunnar Letzbor.

Una cruïlla de camins i d'influències en aquesta obra per duet de pianos, Calypso, des del Carib imaginat per la compositora Mariona Vila. L'interpretava el Nexus Piano Duo en una gravació de tot just l'any passat. I no marxem massa lluny perquè sentim pirinenques de Josep Oller i Sabater amb el Cor Pedrell, que dirigeix Esteve Costa Ventura.

Doncs ja ho veieu, una de les mostres de l'ús del clave més enllà de la música barroca. Sentíem el tercer moviment del concert per clave de Manuel de Falla, compassos juganers i vius a les mans de Benjamin Alart, acompanyat per l'orquestra de Cambra Mahler i la direcció de Pablo Heras Casado. I Esther, són 9:45, una miqueta més del matí, i podem compartir amb els nostres oients una

0: gran notícia, la veritat.
1: Doncs sí.
0: I és que els Premis Alícia, que se celebraran d'aquí un mes, més o menys, hem estat nominats aquí a tots els matins del món. Som a la categoria Premi Alícia 2026 al periodisme musical i divulgació musical. I, a més, juntament amb dos programes més de la casa, Esther.
1: Doncs sí, la cinta de Mevis, que condueix, evidentment, Laura Ferrer Rozada, pianista, també compositora, i el programa Set de Sons de la nostra companya Esther Plana, és a dir que...
0: Nominació doble,
1: sí,
0: per ella.
1: Sí, ella té una nominació doble, aquest programa que fa els caps de setmana i que, bé, planteja la música d'una manera molt interessant.
0: I tant. Doncs nosaltres, la veritat, molt agraïts als membres de l'Acadèmia Catalana de la Música per aquesta nominació i us en mantindrem informats. Ara donem pas a la nostra conversa del dia.
2: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
1: Caitlin, per algunes persones, pujar a l'escenari és com fer un salt al buit, però tu, literalment, desafies el buit. Recordes quin ha estat el moment de més risc que has viscut?
3: Una bona pregunta. Jo diria la primera vegada de fer una obra de travessi molt llarga, que va ser fa 2 anys a Austràlia. Era una obra de 30 minuts de jo cantant en travessi i per a mi era un moment de, per la primera vegada, estar completament fent coses de moviment amb la veu també. Doncs era un moment de, bueno, si la gent va notar la meva discapacitat, estarà ara.
1: Avui a Tots els Matins del Món conversem amb la cantant lírica i acròbata nord-americana Caitlin Reading, tot i que al setembre ja farà 4 anys que viu a Catalunya. Ha actuat al Palau de la Música Catalana, però també en sales i teatres dels Estats Units i d'Europa. El que la fa especialment única és precisament la seva combinació de música i acrobàcia, incorporant trapezi i moviment escènic a les seves interpretacions. A més, també és una defensora de la representació de les persones amb discapacitat en les arts escèniques, convertint el seu treball en una proposta artística innovadora i compromesa.

0: Bon dia, Caitlin, i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: T'estem sentint precisament a tu.
1: Sí.
0: Comencem amb aquesta Ave Maria. Sí. Digues de qui és.
1: És de Louis Gottschalk, que és un compositor americà. Uh-huh.
0: Sí. És un enregistrament en directe.
1: Sí.
0: Juntament amb la National Music Festival Symphony Orchestra. Digues per què l'has escollida.
1: Sí, perquè això va ser una de les primeres vegades, la primera vegada per a mi cantant amb orquestra al meu poble. Doncs això per a mi va ser un concert, un moment molt especial, perquè normalment la gent de la meva comunitat no té oportunitat d'escoltar orquestres o a mi cantant amb orquestres. Doncs sí, per a mi és un concert de records molt, molt especials.
0: Dius del teu poble, quin és el teu poble?
1: Es diu Galena.
0: I com és Galena?
1: Galena és molt, molt petit. És un poble de pagesos, principalment.

0: Quin estat es troba?
1: A Maryland. Sí, i estem en una península entre la Bahia Chesapeake i el mar Atlàntic. Doncs és una comunitat

0: Que sembla que el temps no hagi passat.
1: Sí.
0: Que s'ha aturat.
1: Sí.
0: És a dir, es conserva molt.
1: Moltíssim.
0: Tal com era.
1: Sí, sí. Sí, encara, bueno, tenim tradicions molt forts des de fa 100 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, és molt diferent de viure o créixer en una ciutat.
0: Clar, i això que deies, l'he escollida perquè va ser la primera vegada que la meva comunitat em va poder sentir cantant amb orquestra,
1: sí.
0: Cosa que no és fàcil. Quan va ser això?
1: Uf, en què?
0: Aquest enregistrament,
1: la primera 2024.
0: Vegada. 2024.
1: Sí.
0: I com ho van rebre la teva família?
1: Bueno, era un moment fantàstic per ells perquè tampoc no tenen molta possibilitat d'escoltar una orquestra en directe. Doncs en un teatre amb orquestra, una orquestra fantàstica i jo cantant era impressionant.
0: És a dir, vas marxar d'un poble petitó,
1: sí,
0: per descobrir el món,
1: sí,
0: i vas tornar, podríem dir, transformada.
1: Sí, completament. Sí.
0: I a més et sentim amb repertori, clar, Ave Maria, no?
1: Mm-hmm.
0: Tu vas començar cantant cant religiós.
1: Sí, exacte, i per això també és una cosa molt connectada amb la família, cantar una Ave Maria allà amb l'orquestra, que és exactament molt connectada amb les coses de l'església que cantava com a nena.
0: Mm-hmm. Haver tornat a Galena, no sé si vas moltes vegades, hi vas sovint? Hi vas sovint,
1: sí,
0: a Galena?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí,
0: més o menys cada quan?
1: Cada dos anys.
0: Cada dos anys.
1: Sí, sí, no moltíssim, no tinc l'oportunitat de tornar moltíssim.
0: T'agradaria més,
1: sí,
0: no? Potser.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Clar, tornar a Galena et reconnecta amb qui eres fa molts anys, quan eres petitona o joveneta,
1: mm-hmm,
0: o et fa ser més conscient de tot el que has arribat a canviar, de qui ets ara?
1: Bueno, quan estic treballant estic molt més connectada amb la persona que sóc ara, perquè la meva vida artística, després de marxar, ha sigut una part tan, tan fort de la meva vida que ara quasi no puc imaginar com seria cantar com a nena una altra vegada ja. Però quan estic amb la gent de la comunitat, estem fent una festa o estic amb la família, està com ser una nena una altra vegada. Crec que això és el mateix per a molta gent, no?

0: Caitlin, ara et sentim cantant música de Gustav Mahler, també sí, des d'aquest concert tan especial que ens comentaves. I jo em preguntava, com ha estat el teu camí des de cantar a l'església de la teva comunitat fins a fer aquest tipus de repertori, a viatjar a l'altra banda del món? Com ha anat això?
1: Bueno, a l'inici jo cantava només coses religioses de l'església i també del teatre musical, perquè volia 100% ser actriu del teatre musical. Tenia, bueno, des de 5 anys tenia ja un profe que em donava classes de cant, i la gent ja des de 5, 6, 7, 8 anys em va dir que, bueno, és que crec que no tens la veu pel teatre musical, però hi ha una cosa que és la música clàssica i l'òpera. I si vols provar, i provant això, era com trobant una casa per la meva veu. I sí, crec que no vaig oblidar en ningú moment com cantava com a nena,

0: perquè això per a mi, cantant en l'església, era, no sé si podria tenir, dir una tècnica, però una forma de cantar una miqueta diferent de la clàssica. I per a mi encara crec que utilitzar aquesta forma, aquesta tècnica, aquesta connexió amb les paraules, amb el meu cos, en l'òpera, i això em va seguir per tot el camí.
1: T'agrada molt interpretar música contemporània.
2: Sí.
1: Has estrenat obres. L'hauríeu d'haver vist amb la cara que ha fet.
3: Com dient, Mahler està molt bé, sí, tot això està molt bé, però...
1: Però això m'agrada molt.
2: La música contemporània.
1: A més a més, has estrenat obres de compositors que han escrit especialment per a tu. I t'agrada molt també improvisar, experimentar i fusionar, tal com dèiem al principi, la música amb el circ. Tot i tenir una discapacitat des que vas néixer. És una paràlisi que tens el braç i espatlla drets.
2: Sí.
1: Com has viscut la relació amb aquesta discapacitat? Perquè no és molt evident. Home, t'hi has de fixar una mica. No sé si en un principi va haver la intenció d'amagar-ho. Dic l'inici perquè no va ser fins fa 5 anys que ho vas donar públicament, no? Que ho vas fer públic.
0: Sí, bueno, una part de créixer a una pobla molt petita, que és una miqueta fixar en el passat, és que quan estem parlant de la discapacitat, no hi ha una comunitat de persones amb discapacitat en la meva comunitat. No és una cosa com podem veure ara en les ciutats, que hi ha espais per a persones amb discapacitats per viure, per experimentar, per fer coses com el circ, com el teatre, i això no hi ha en el meu poble. Doncs amagar és 100% la cosa que
1: negatiu,
0: passava.
1: Negatiu, és negatiu, sí.
0: Sí, perquè era, bueno, segons la comunitat, el que vem quan tenim una discapacitat. I sí, jo passava anys cantant, interpretant a l'escenari, intentant d'amagar el
3: que
0: braç.
3: Que no es notés molt, no?
0: Exacte, exacte. I la cosa que passa és que quan estàs amagant una cosa, no tens el 100% del cervell per fer el treball, per fer el cant, per interpretar, perquè sempre hi ha una part del cervell que està pensant en amagar, o estàs fent una cosa estranya, o has de canviar com estàs utilitzant el braç. I sí, doncs fa uns 6-7 anys em vaig preguntar per què estic fent això. Perquè no puc concentrar-me 100% en el treball si estic concentrant en amagar-me el braç. Doncs, i sí, era un moment d'una miqueta de transformació per a mi, perquè és una cosa per a mi que també és molt... Em sento molt vulnerable.
1: Clar.
0: Perquè la paraula discapacitat per a mi va ser com a nena una paraula de vergonya, una miqueta. Doncs sí, en els últims 6 o 7 anys aquest camí per a mi d'acceptar, d'amar el meu braç, és, bueno, encara està en curs, però és una cosa que per a mi és molt important, perquè també afecta moltíssim com estic a l'escenari i com treballo, també.
1: Precisament, ara estàs treballant una obra semi-autobiogràfica.
0: Sí.
1: Precisament per mostrar tot això, no? Una mica per explicar com és la teva relació amb aquest braç, no?
0: Sí, exacte.
1: Com es diu aquesta obra? Quan va començar? De qui va ser la idea? Amb qui ho estàs fent?
3: Volem saber-ho tot, bàsicament.
0: Bueno, es diu Between, i va començar fa un any, més o menys, jo pensant en aquesta idea, perquè... sí, ara totes les gravacions que tinc avui són de 2024, perquè era un any planíssim per a mi. I després vaig tenir un moment de respirar i em vaig pensar, ok, com vull seguir amb el meu treball com a artista, com a persona? Quan jo, en 20 o 30 anys, quan jo miro darrere i veig la meva carrera, què vull veure? I necessitava més coses contemporànies, més sobre temes del món actual, del canvi social, de les injustícies. Doncs vaig veure com seria fer més projectes meves, residències, coses així, i vaig trobar aquest festival Tet a Tet.

0: A Londres, que s'especialitza en l'òpera contemporània, de nova creació. I vaig parlar amb el director d'aquest festival, Bill Banks-Jones, i em va preguntar què vols fer amb la teva obra. No hi ha límits, no hi ha coses que has de fer. Què vols fer tu? Què vols presentar tu? I al setembre passat vaig fer una discussió amb l'Ateneu Nou Barris sobre l'accessibilitat en el circ i com fer les classes de circ més accessible per la gent amb discapacitat. I vaig pensar, com seria si comparteixo la meva experiència? I no només la meva experiència, l'experiència d'altres artistes, però què volem pel futur? Doncs no mostrant una trauma, un golpejant la gent amb la injustícia del món, que clar que és molt just per a algunes persones, però diuen què volem, com mirem el futur amb esperança.
1: I amb qui ho estàs fent, això? Amb qui ho estàs treballant?
0: Estic treballant amb el compositor Pau Cadena Colley, que és un compositor fantàstic que vaig conèixer a través d'una amiga flautista, el Miriam Plas, i la directora d'escena, Maria Forankova, també una artista meravellosa, l'oboista Jana Ginesta i pianista Kaila Portugal.
1: Ja quan vas venir fa 2 anys aquí a Tots els Matins del Món ja vas dir que la teva discapacitat t'havia ensenyat que no hi ha límits.
0: No, no.

0: Doncs, Caitlin, aquí t'estem sentint amb un duo que és molt especial per tu, que és com
1: sí.
0: més intens, potser, de l'habitual, podríem dir. Parla'ns sí. d'aquesta formació.
1: Va. És una gravació feta amb el meu marit, en Joan Cantallops, que és contrabaixista i pianista, i tenim un duo de veu i piano, i a vegades veu i contrabaix, i a vegades veu, contrabaix i trapeci o cercle aeri, que es diu Caitlin and Joan. I sí, fem concerts junts i l'any passat vam fer un projecte d'improvisació i sí, és molt, molt especial per a mi treballar amb ell. És un músic increïble i sí, tinc molta sort.
2: És fàcil treballar...
1: No. Sempre...
0: No. Tinc molta sort, però no.
2: Qui arrisca més, ell o tu?
1: Jo diria ell, perquè quan estic treballant, a vegades soc molt forta, massa forta, i ell és una persona tan amable, tan sensible, i a vegades, el pobre, jo estic allà golpejant una miqueta. Però sí, és molt difícil, però també és molt fort, molt intens, molt especial. I la música que podem crear entre nosaltres, per a mi, és així intens, perquè és la persona que em coneix millor. Més en el món.
2: Quan fa que us vau conèixer? Com us vau conèixer?
1: Fa quasi 7 anys i mig a Magdeburg, que és 1 hora i mitja de Berlín, i ell estava fent un contracte d'un any i mig tocant contrabaix amb l'orquestra, i jo estava ja com a cantant invitada per una òpera contemporània que es diu The True Story of King Kong. Una obra molt interessant.
2: Sí.
1: Sí, i ens vam conèixer a l'assaig italiana. Ell era allà amb el contrabaix en Alemanya,

0: les orquestres, els contrabaixos, tenen la seva pròpia sentadilla per no estar a la terra. I hi havia un altre cantant, un baix, que volia robar la sentadilla d'ell. I jo vaig dir que no és la sentadilla. El contrabaix no pots, necessites un altre, però no pots robar la sentadilla del contrabaix. És de la contrabaixista. I jo ara era ja com... wow.
1: Clar, quan jo et preguntava qui arrisca més, em referia quan plantegeu programes, repertori, perquè he vist que feu música catalana, vau fer un concert de música catalana, però també coses més potents, no?
0: Sí, fem coses...
1: més atrevides.
0: Exacte, fem coses d'òpera, fem coses de chanson, de lied, i també coses contemporànies, que són molt, molt difícils. Vam fer fa... uns 2 o 3 mesos, al febrer, un concert amb la música del Xavier Pagès Corella, una obra escrita per a mi, i és una obra difícil, és fantàstic, és preciós, però la part del piano és dificilíssim. I Joan l'ataca i fa com... és meravellosa. Sí.
1: Quins són els puntals pel que fa al cant i el teu cos? No sé si dir trapezi o ja el teu cos en general.
0: Jo diria el meu cos en general, perquè quan estic cantant, també quan és una òpera, una Carmen, una Tosca, jo no puc parar el moviment. Quan hi ha coses que, per a mi, que em demanen a la música de fer amb el cos, del moviment, de la dansa, si estic fent Carmen, jo... danço moltíssim, perquè per a mi és el que em demano la música. Doncs el trapezi per a mi és una eina de fer aquestes coses, és com un altre instrument, quasi, perquè em permet de fer més, de fer coses en l'aire, de girar, de fer un altre tipus de moviment, però jo diria, en general, és el meu cos.
1: Però persones que t'han ajudat, per exemple, en el cant, o que t'ajuden, bàsicament, no? Perquè suposo que els cantants, normalment, encara que siguin professionals i ja estiguin fent carrera, sempre continuen fent...
0: sí,
1: rebent classes, no?
0: Clar.
1: Llavors, quines són aquestes persones pel que fa al cant i pel que fa al trapezi o al teu cos en general a l'hora de moure't?
0: Sí, pel cant és la meva profe que viu a Berlín, a Simone Istop. Ella és molt jove, un soprano, és un profe fantàstica. I quan jo puc anar a Berlín, fem classes presencials, i quan no, està disponible sempre pel mòbil. Si jo diu, ei, Simon, tinc un problema, sisplau, ajuda'm, sempre està allà. I pel moviment, bueno, la temporada passada, vaig començar a treballar amb el Moreno Bernardi, que m'ajudava moltíssim amb coses del cos i del moviment. I sí, també jo diria que el meu marit, amb coses de la veu, perquè coneixer així tant la meva veu, ajuda moltíssim. I també tinc alguns amics que sempre estan allà per escoltar coses, per dar consells i tot això.

0: Passa volant aquesta cançó, però és ben
1: bonica,
0: eh?
1: I tornaríem, sí, perquè és molt maca.
0: Sí, sí. Adeu Donzellet, l'hem sentida en la veu de Carmen Bustamante amb Manuel García Morante al piano. I per què l'has triat avui?
2: Perquè jo també tinc una història una miqueta bonica amb aquesta cançó, que era la primera cançó folklòrica que vaig cantar quan tenia 8 o 9 anys i no sabia res de Catalunya.
1: De la música. Per tant, la vas cantar a Galena.

0: No t'imaginaves gens que acabaries vivint aquí.
1: Exacte. I quan vaig conèixer en Joan, vaig dir, és que jo conec una cançó català. I quan cantava una miqueta de la cançó, em va dir, jo no conec aquesta cançó, però la pronunciació de català no és així.
0: Sona una mica estrany, això que fas.
1: Jo diria que era un 80% pronunciació francès i 20% no sé què.
0: I després ja va millorar la cosa.
1: Sí, sí, ara és molt diferent.
2: Tenir referents és molt important perquè et permet creure que hi ha possibilitats i, per tant, també et permet decidir treballar per aconseguir-ho. Segur que des del dia que vas decidir fer pública la teva discapacitat, has passat a ser també referent de moltes persones. No sé si ja que has arribat on has arribat i has fet tot aquest treball, no sé si et demanen o et proposes d'anar a parlar a escoles o a centres per explicar una mica la teva experiència, la teva vivència, no? Sí. Poder ser un referent per als altres.
1: Sí, sí. Encara no. Tinc una miqueta d'experiència fent coses com la cosa del setembre passat, a l'Ateneu Nou Barris, però això m'encantaria fer perquè per a mi no estic buscant canvi per a mi, en la meva carrera. Estic buscant més canvi pels nens amb discapacitats que volen estudiar la música o l'òpera o el circ i que podem veure que hi ha un camí. I això per a mi va ser la pregunta abans de posar la meva discapacitat en la meva biografia i tot això, és què és el camí? Perquè no existeix. És una cosa molt personal, és una cosa que jo tenia crear per a mi. I si jo puc donar un camí, un espai pels nens que volen fer aquesta cosa i tenen discapacitat, per a mi això és la idea, això és el que vull deixar en la meva vida.
2: Has parlat de Between, aquest espectacle que s'estrenarà a Londres, això serà el 8 de setembre, no sé si girarà i el podrem veure aquí.
1: Esperem que sí.
2: Creuem els dits.
1: Has
2: creuat els dits, a veure si és veritat. La por, tots, qui més qui menys, tenim una mica de por en moments crítics.
1: Clar.
2: Suposo que tu també l'has viscuda.
1: Clar.
2: I precisament hi ha un altre projecte que té a veure amb la por.
1: Mm-hmm. Sí, Acrofòbia. Sí, jo soc part d'un col·lectiu d'acrobates basada a Berlín. Som per tota Europa, però quan estem treballant normalment és a Berlín. I vam fer fa un any, vam començar amb un projecte que es diu Acrofòbia. I la fòbia de l'acrobàcia. Per a mi va ser també un moment de preguntar-me què és el por quan entro a l'escenari, què és el por que tinc que serà relacionada amb el braç o amb la discapacitat o amb l'acte de ser mirada, que és la relació que tinc amb la paraula bellesa, perquè això també per a mi és molt complicat. Quan estem pensant en bellesa o en per l'obra entrant en un rol com a pàgina blanca, no pensem normalment en una persona amb un cos discapacitada. Pensem en una persona que estem normalment.
2: Sí, sí.
1: Sí, doncs sí, això per a mi va ser també un moment de preguntar-me no només com, però per què faig aquestes coses. Perquè per a mi el per què és molt més important que el com. Perquè el com canvia. Quan canvia el cos, quan canvia la mentalitat, quan canvia la vida, el com canvia moltíssim. Però per què és la cosa que podem seguir per definir què és el normal, què és el que podem fer ara, amb els canvis del cos, amb els canvis en el servei, amb els canvis en la situació, en la vida.
2: Clar, poder fer projectes depèn molt de si tens persones que creuen en tu, no?
1: Sí.
2: Aquest projecte el faràs amb un col·lectiu que també amb el mateix col·lectiu faràs una altra història.
1: Sí, bueno, sí. Vaig començar treballant amb ells fa 2 anys amb un projecte que és sobre el canvi climàtic i és una funció del carrer, de fer fora, sobre les coses que passen en un tren, situacions còmiques principalment perquè és una funció per a famílies que passen en un tren. I a través d'això vaig conèixer aquest col·lectiu, aquestes persones així obertes a tot, a mi, al meu cos, a les coses que puc fer i que a vegades no puc fer, com a cantant, com a acrobata. I és una relació molt especial per a mi, amb aquest col·lectiu, amb la gent.
2: Digues quin és aquest col·lectiu.
1: Està compost principalment d'un acrobata, James Kingford Smith, un altre acrobata ballarín, Jess Gardelin, que és brasiliana, que viu a Basel, crec, i altre acrobata, Josh Fraser, de Gran Bretanya, i un altre pallasso, es diu en català pallasso?
2: Sí, pallasso.
1: Sí, pallasso, alemán, sí, Frank Marshall.
2: I es donen a conèixer amb algun nom concret?
1: En què sentit?
2: Si aquest col·lectiu té un nom...
1: Ah, sí, es diu A Movement of Humans. Mm. Sí, l'idea és sempre moviment i que som molt, molt, molt humans.
2: Caitlin, somiar, anhelar i mantenir viva la il·lusió és bàsic per tenir esperança. Mm-hmm. Clar que, tal com ja va apuntar el filòsof i teòleg danès Søren Kierkegaard, s'ha de tenir esperança en coses creïbles, factibles, reals, sí. Perquè, de no ser així, si esperem coses impossibles, doncs només tindrem decepcions, i això tampoc està bé. Quin és el teu gran somni?
1: Ai, el meu gran somni... Per a mi és ser feliç amb la persona que sóc i el meu cos, d'estar contenta. Pel món és més representació en el món artístic de persones amb diversitats.
0: Doncs, Caitlin Reading, t'agraïm molt que ens hagis vingut a veure aquí a tots els matins del món i que ens hagis obert la porta a entendre també l'art i aquest espai de creació com un espai obert on no hi ha una sola manera de fer les coses, on cadascú pot trobar el seu propi camí, per tant els límits són una il·lusió. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Catalunya Música.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
3: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat. A Catalunya Música.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, amb tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs són les 10 i 8 minuts del matí d'avui dilluns i obrim aquest tercer i últim tram musical amb música de cambra i amb un autor a qui no solem tenir associat precisament aquest repertori. Es tracta d'Ottorino Respighi, l'autor, entre d'altres, per exemple, doncs,

Minuts per la calma aquí a tots els matins del món, gràcies a aquesta versió que feia el quartet Brodsky d'aquest moviment del quartet en re major d'Otorino Respighi, el seu allegro moderato. I continuem endavant amb un disc que s'acaba de publicar, que porta per títol Music for These Troubled Times, música per aquests temps convulsos, podríem traduir, i el seu intèrpret el que fa és mirar justament al passat. Ens acostem amb el clavecinista Dimitro Kokoschinski al repertori de William Byrd i sentim aquesta cinquena pavana.

Del renaixement anglès hem viatjat a l'Orient exòtic i somiat de la Xerezade de Ravel, un cicle de cançons sobre poemes de Tristan Klingsor que aboca l'Àsia somiada amb una orquestració rica i exòtica, com bé pertoca a Ravel, el mag absolut dels timbres i el color. Fleur Baron interpretava el primer número, titulat justament Àsia, acompanyada del l'OBC i la direcció de Ludovic Morlo, des del segon disc que han dedicat a les peces orquestrals de Ravel i que van publicar l'any passat. I retornem ara a l'energia virtuosa del romanticisme amb el concert per piano de Clara Schumann. I si normalment sentim el moviment amb què s'obre al seu inici, doncs avui us proposo que ens quedem amb el final, en la versió de la pianista Beatrice Rana i l'Orquestra de Cambra Europea, dirigida per Yannick Nezet-Séguin.

És ben curiós, ha estat anunciar Clara Schumann i que arribés Johannes Brahms, un dels seus, el seu gran amic tota la vida. Doncs amb aquesta peça que acabem de sentir, una de les seves dues cançons, opus 91, Gestillte Sehnsucht, que en els seus versos es preguntava: enyorança, tu que l'ànima commous, quan descansaràs, quan t'adormiràs? Amb la remor del vent, dels ocellets, desitjos ansiosos, no us adormireu? Eren versos de Friedrich Ruckert que ens han acompanyat en la versió de Matthias Gerne, el baríton a la veu principal, acompanyat del viol Antoine Tamesti i el pianista Cédric Tiberghien. I ara sí, doncs aterrem el concert per piano número 1 en la menor de Clara Schumann, en concret en el seu tercer moviment, interpretat per Beatrice Rana i l'Orquestra de Cambra Europea.

Quin virtuosisme, el de Clara Schumann, que va estrenar i interpretar com a solista aquest concert, que va escriure allà mateixa, ara en plena adolescència, de fet, ara el sentíem en aquesta versió pro de fa 3 anyets, amb Beatrice Rana, l'Orquestra de Cambra Europea i la direcció de Yannick Nézet-Séguin. I ara passarem a la darrera peça, en principi, del programa d'avui, ja ho acabarem de veure, però ens quedarem amb Gustav Holst i els planetes, en concret amb Júpiter, el portador de l'alegria, en la versió de la Filarmònica de Berlín i la direcció de Herbert von Karajan.

Doncs amb aquest optimisme i expansió acaba Júpiter, el portador de l'alegria, el moviment, un dels moviments dels planetes, de Gustav Holst, que interpretava la Filarmònica de Berlín en aquesta gravació històrica dirigida per Herbert von Karajan. I encara sí, tenim uns minuts més, en aquest cas per la música de Frederic Mompou. Sentim El llac.

0: Els matins del món en aquesta edició de dilluns 18 de maig, però demà hi tornarem.
1: Ui, quin cel!
0: Ui, quin cel! Que l'Ester es gira per mirar per la finestra.
1: Mare meva, doncs sí, demà hi tornarem al punt de les 8, amb més música durant les 3 hores, amb les seccions d'en Diego Chivilotti i la Sofia Martínez i la conversa que demà tindrem, a veure com ens ho fem demà, amb tres convidats, en Joan Marc Montserrat, en Joan Albert Martí i en Marc Estretxa, que ens parlaran de les gralles ninot, gralles construïdes en 3D.
0: Perfecte, doncs ho esperem demà, que vagi bé.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un programa tot Mozart dirigit per Ton Koopman, un concert que es va fer al Teatre Beaulieu de Lausana el novembre del 2025, un concert amb música instrumental, però també amb obres que requereixen la veu, en aquest cas la de la soprano russa Julia Lezhneva. Són tots els intèrprets d'aquest concert d'avui en què hi sentirem l'obertura de la flauta màgica, l'exultate jubilate, la serenata nocturna, Nocturna, Köchel 239, l'àrea de concert Voi avete un cor fedele, una àrea de les Noces de Figaro i, finalment, la sinfonia número 38, l'esplèndida Praga de Mozart. Tot això des d'ara mateix i des de la gravació de la ràdio suïssa de Parla Romanxa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb la música fantàstica amb què comença la flauta màgica de Mozart, aquella òpera que va escriure als 35 anys, era a Viena, era l'últim any de la vida de Mozart, un període en què va escriure, entre altres, el Rèquiem, el concert per a clarinet o la Clemenza di Tito. Doncs, de Mozart, i per començar aquest concert d'avui, obertura de la flauta màgica, el Köchel 620, en versió de l'Orquestra de Cambra de Lausana, sota la direcció de Ton Koopman.

El concert d'avui, un concert monogràfic Mozart sota la direcció de Ton Koopman, ha començat amb l'obertura de la flauta màgica, el Köchel 620 de Mozart, una de les últimes obres del compositor de Salzburg abans que morís l'any 1791. L'orquestra que sentim és l'Orquestra de Cambra de Lausana, a la qual ara s'hi afegirà la veu de la soprano russa Julia Lezhneva i serà per a interpretar el motet Exultate iubilate que Mozart va escriure als 17 anys, quan acabava d'entrar al servei de l'arquebisbe Colloredo. Tot això passava a Salzburg. Salzburg era un petit estat eclesiàstic del Sacre Imperi i l'arquebisbe governava tant políticament com musicalment. La relació entre Mozart i Colloredo va ser tensa en molts moments i a l'inici va aparèixer aquesta obra, aquest motet preciós, l'Exultate Jubilate, el Köchel 165, que ara hi interpreta Julia Lezhneva amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i la direcció de Ton Koopman.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint un concert ple de la música de Mozart, un concert amb la participació de Ton Koopman, un concert, per tant, que fa atenció a la interpretació historicista. Ton Koopman no és una figura clau en aquest àmbit, encara que treballi amb orquestres modernes, com per exemple avui dirigint l'Orquestra de Cambra de Lausana. Amb Julia Lezneva, la soprano russa nascuda l'any 1989, ara acaben d'interpretar el motet Exultate Jubilate, el Köchel 165 de Mozart, un motet de quan començai a treballar amb l'arquebisbe Coloredo a Salzburg, un motet de quan Mozart tenia 17 anys. De fet, aquest concert és un concert en què passarem per diferents etapes de la vida de Mozart. Hem començat pel final de la vida, amb l'obertura de l'òpera La flauta màgica. I ara som en aquell moment dels anys 70 del segle XVIII en què Mozart era a Salzburg i componia un motet com l'Exultate Jubilate o 3 anys després, la serenata nocturna en re major Köchel 239. Més música instrumental perquè descansi la veu de la soprano Julia Lezneva, a qui sentirem després interpretant una ària de concert i després una ària de les Noces de Fígaro de Mozart. De moment, la serenata nocturna en re major Köchel 239 amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i la direcció de Ton Koopman.

Aquesta era la serenata nocturna Köchel 239 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra composta als 20 anys, una obra de l'any 1776, una obra que ha interpretat l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Ton Koopman. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de Parla Romanxa, una gravació del novembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi amb la UER. És així com avui us oferim aquesta actuació de Ton Koopman a Suïssa, qui ara continua el concert amb música vocal, perquè la solista és la soprano russa nascuda l'any 1989, Julia Lezneva. És formada a Moscou, va començar cantant i donant-se a conèixer amb Mark Minkowski i amb 36 anys és una assídua de les grans sales de concert de tot arreu. Ara li sentim interpretar el que havia de ser l'última aparició a l'escenari del Teatre Beaulieu de Lausana, Voy a verte un cor fedele, és l'àrea de concert Köchel 217 de Mozart, però els aplaudiments això ho enllaçaran amb el que va ser l'obra fora de programa que va interpretar Lezneva, Voy que sapete, l'àrea de Cherubino de l'acte segon de l'òpera Les noces de Fígaro. Julia Lezneva canta amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i dirigeix Ton Koopman.

Era la veu de la soprano Júlia Lezneva, a qui hem sentit des del final de la seva actuació al Teatre Beaulieu de Lausana el novembre del 2025. Aquesta actuació havia d'acabar amb l'àrea de concert Poi avete un cor fedele, el Köchel 217 de Mozart, però això s'ha enllaçat a causa dels aplaudiments amb el que va ser l'obra fora de programa que va interpretar Lezneva, aquest Poi que sapete preciós, àrea de Cherubino, de l'acte segon de l'òpera Les noces de Figaro de Mozart. Perquè el concert d'avui ho és tot, Mozart. Hem començat amb l'obertura de la flauta màgica. Hem sentit l'exultate jubilate, la serenata nocturna Köchel 239, aquesta àrea de concert, Voi avete un cor fedele, i ara

arriba el que serà l'última actuació de l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Ton Koopman, el clavecinista, organista, director d'orquestra holandès, nascut l'any 1944, Ton Koopman, el fundador l'any 1979 de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam, però que també ha dirigit orquestres com la del Concertgebouw o la Filarmònica de Rotterdam. Koopman va ser alumne de Gustav Leonhardt, ha gravat la integral de les cantates de Bach, defensor de la música de Buxtehude, també l'ha enregistrada en disc, i avui li sentim aquest concert tot Mozart que s'acaba amb la sinfonia número 38 de l'any 1786. Mozart tenia 30 anys. És la sinfonia en re major Köchel 504, la sinfonia Praga, que sona així, amb l'Orquestra de Cambra de Lausana dirigida per Ton Koopman.

0: Aquesta era la sinfonia número 38 en re major, la sinfonia Praga Köchel 504 de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra fantàstica de l'any 1786 que ha interpretat l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Ton Koopman. Avui hem sentit el concert que Ton Koopman va fer al Teatre Beaulieu de Lausana el novembre del 2025, un concert tot Mozart, un concert que ha començat amb l'obertura de la flauta màgica. Ha continuat amb el motet Exultate Jubilate, que és quan hem sentit per primera vegada la veu de la soprano russa nascuda l'any 1989, Julia Lezneva. Després d'això ha tornat la música instrumental, hem sentit la serenata nocturna en re major Köchel 239, igual que l'Exultate Jubilate composta a la dècada dels 70 del segle XVIII, i a continuació Julia Lezneva ha interpretat l'ària de concert Boiavete un cor fedele. Fora de programa hem sentit el boi que s'apete de les noces de Fígaro i el concert s'ha acabat amb aquesta sinfonia meravellosa, la número 38 de Mozart. La Praga, que posa el punt final a aquest concert que va gravar la ràdio suïssa de Parla Romanxa, un concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. És un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Johannes Brahms i la segona sonata per a violoncel i piano en fa major l'opus 99 que ara hi interpreten Anne Gastinel i François-Frédéric Gue.

0: Aquesta era la segona sonata per a violoncel i piano en fa major, l'opus 99 de Johannes Brahms, en versió de la violoncel·lista Anne Gastinel i el pianista François-Frédéric Gue.
1: Catalunya Música.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
5: Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics. Bé, com ja dèiem la setmana passada, aquesta no és una setmana més, sinó que és la setmana

0: que volem dedicar a la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Wagner.
1: Posem-nos en peus.
0: Agafeu-vos fort.
1: Agafeu-vos fort.
0: Que venen corbes.
1: Posem-nos el cinturó de seguretat, perquè la cosa serà interessant i intensa. Clar, és per això que la setmana passada la vam dedicar a posar en context la vida i obres de Wagner, així com, per exemple, com va fer evolucionar l'orquestra, la manera de cantar i fins i tot les referències filosòfiques amb les òperes wagnerianes.
0: Déu-n'hi-do, sí que vam explicar coses,
1: moltes
0: eh?
1: Moltes coses.
0: Recordeu que podeu recuperar el web catmusica.cat/romesclàssics.
1: Per si no us va quedar del tot clar.
0: Exacte, teniu ganes de reescoltar, doncs ho podeu fer. Tot plegat, precisament, ho vam fer precisament per arribar a avui. De fet, avui i aquesta setmana que ens queda per endavant, ja que els propers programes els dedicarem a endinsar-nos en la tetralogia, o el que és el mateix, eh? A l'Hort del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus.
1: Per tant, aquesta setmana ens proposem endinsar-nos en el projecte més ambiciós de Wagner, que ja és dir.
0: Exacte, i molt.
1: Així que va, no marxeu, que comencem.
2: La clàssica, de dilluns a divendres amb els homes clàssics.

0: Aquest que estem escoltant és l'entrada dels déus al Valhalla, a l'Hort del Rin, precisament, per si heu reconegut el tema de l'anell, el tema del Valhalla i altres temes que es van aquí desenvolupant. Bé, d'això en parlarem, al llarg de la setmana dels temes, però hem de començar fent un aclariment i assumint la nostra, humilment, no?, la nostra posició en el moment de la divulgació de la tetralogia, perquè hem d'assumir que 5 hores de ràdio, que és el que tindrem des d'avui fins divendres, són impossibles, assumim-ho així, per comentar i resumir tots els elements amb cert detall d'unes 16 hores d'òpera. Només matemàticament ja es veu que és impossible, no?
1: No, però és que a més, jo diria més encara, Albert, perquè no són 16 hores d'òpera.
0: Ah, no? Què són?
1: No, són 16 hores d'òpera wagneriana.
0: Bon matís, bon matís.
1: Perquè si fossin 16 hores de, jo què sé, Donizetti...
0: Ja.
1: No és per menysprear. Ho he dit així amb un to una mica despectiu.
0: Pobre, ja t'entenc.
1: Pobre Gaetano. Però, home, segurament sí que ho podríem assumir.
0: Sí.
1: Com a mínim podríem resumir
0: més
1: fàcilment,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Aquí, obligatòriament, ens deixarem coses.
0: Absolutament.
1: No, bé, sí.
0: El proper capítol, que parlarem de l'Hort del Rin, és impossible que comentem tots els temes musicals que apareixen.
1: No, no, no.
0: És literalment impossible amb l'estona de ràdio que tenim i sense caure en l'absoluta avorriment i monotonia d'anar explicant un darrere l'altre tema.
1: Sí.
0: No? En tot cas, el que, en aquest problema, primer programa dedicat a la tetralogia, el que volem fer, hem pensat és que, clar, el que hauríem de fer és començar pel principi i posar-la en context, no? Abans d'entrar l'argument,
1: sisplau.
0: No? I a partir de demà ja dedicarem un capítol a cada títol, començant, evidentment, per l'Hort del Rin, no?
1: És per això que ara, com ens agrada en aquest programa, doncs volem començar pel principi. Així que volem posar en context general la tetralogia de Wagner.

0: Per posar en context, és que el Pedro i jo ens entretenim aquí escoltant la música i anem ubicant-la. Per cert, el que estem escoltant avui, si us sorprèn que escolteu escenes que us resulten familiars i no hi ha cap veu, és perquè estem escoltant l'Anell sense paraules que Lorin Maazel va crear a partir de la tetralogia de Wagner. Podríem dir una mena de suite amb tota la... Amb tota la música, no. Amb els temes principals que apareixen en aquestes 16 hores d'òpera reduïdes aproximadament a hora i mitja de música.
1: Que demostra que Wagner és un gran sinfonista.
0: Absolutament, no? I que Lorin Maazel també era un gran arranjador.
1: Sí, això està
0: no,
1: clar.
0: No? Per posar en context la tetralogia, aquest anell del Nibelung, deixem-ho dir en alemany, no? Der Ring des Nibelungen, coneguda com l'anell del Nibelung en català, dèiem que és una de les creacions més ambicioses de Wagner. I és veritat, però jo crec que no només és una de les creacions musicals més ambicioses de Wagner, sinó segurament de la història de la música occidental. Perquè és una visió tan bèstia d'un projecte com aquest que realment és una ambició desmesurada. Perquè, clar, més que una simple sèrie d'òperes, el que és un vast projecte artístic, filosòfic i polític que ocupa Wagner durant més de 25 anys, entre el 1848 i el 1874.
1: Que és impressionant.
0: Una barbaritat.
1: És impressionant. La setmana passada ja vam fer una prèvia, jo diria, important, eh? Però, a més, clar, per comprendre plenament el seu significat, jo crec que cal situar-la en el context històric, intel·lectual i també artístic, no?, en què va ser concebuda.
0: Anem a fixar-nos-hi. La tetralogia neix en un moment de profunda agitació política a Europa. Les revolucions del 1848, que es van estendre per nombrosos països, expressaven el descontentament davant les monarquies absolutes i les estructures tradicionals del poder.
1: Sí, com ja us vam avançar, Wagner no en va ser aliè, ja que va participar activament en els moviments revolucionaris a Alemanya, fet que el va obligar a exiliar-se a Suïssa durant diversos anys. I durant aquest exili, entre d'altres, doncs va crear la seva òpera Tristan i Isolde.

0: Evidentment, ara, Pedro, no entrarem en els detalls del procés creatiu de Tristany i Isolda, perquè és que si no ja...
1: No. És impossible. No ens desviem.
0: Exacte.
1: Millor que no.
0: Sinó que hem d'entendre que Wagner va haver d'exiliar-se a Suïssa per lluitar pels seus ideals. És un detall important, aquest, que sembla que a Wagner veiem d'una altra manera. Doncs ell va haver d'exiliar-se per lluitar pels seus ideals. I aquests anaven molt associats a la lluita contra les monarquies absolutes, com ara comentàvem ara mateix. No? Jo crec que això, per molts ja, els que veuen Wagner des del cliché, ja s'adonen que Wagner és diferent del que es pensaven que era, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, aquest rerefons polític deixa una empremta clara en el cicle de l'anell, eh? I és que, justament al llarg del cicle, els déus, que representen l'ordre establert, apareixen com a figures decadents, com a figures atrapades en les seves pròpies lleis i, sobretot, amb totes les seves contradiccions, malgrat ser déus.
0: Exacte. No? Malgrat tenir tot el poder...
1: Exacte.
0: Viuen en una contradicció, com podreu veure al llarg de la setmana. A més, el poder, simbolitzat en aquest cas per una cosa tan mundana com un anell, no? Aquest poder simbolitzat per l'anell es mostra com una força corruptora, que allò que el poder es corromp, no? Que condueix inevitablement cap a la destrucció. En aquest sentit, la tetralogia es pot llegir com una crítica a les estructures d'autoritat i com una reflexió sobre la necessitat d'un canvi radical.

0: Per tant, per recapitular una mica, tenim la crítica explícita als déus, que simbolitzen els poderosos, i l'anell, que simbolitza el poder. Val? Aneu a posar-nos en aquest context. Aleshores, per construir el seu relat, Wagner recorre a antigues fonts mitològiques i literàries.
1: Exacte. Entre aquestes, per exemple, destaquen les sagues nòrdiques, no? Les edes islandeses, per exemple, i el poema medieval alemany Nibelungenlied, la cançó del Nibelung. Ara bé, i això és important,

0: L'objectiu de Wagner no és reproduir fidelment aquestes tradicions, sinó reinterpretar-les. O sigui, ell les agafa, les reinterpreta i les vol utilitzar per crear el seu propi discurs.
1: Ell parteix d'aquestes llegendes i tal, i clar, les utilitza al seu propi benefici.
0: Una mica és com si nosaltres tinguéssim la llegenda de Sant Jordi, però Sant Jordi, el drac, signifiqués alguna cosa que nosaltres volguéssim fer que signifiqués.
1: No? Utilitzaríem la llegenda per un discurs que ens interessés a nosaltres.
0: Exacte.
1: Per això mateix, és ell, Wagner, qui s'encarrega d'escriure els llibrets i adaptar-los a les seves pròpies necessitats, no només musicals, sinó també escenogràfiques i fins i tot filosòfiques. El resultat és una mitologia nova, creada a partir d'elements antics, però reorganitzada amb una intenció moderna, perquè Wagner transforma els déus, herois i criatures legendàries en símbols de conflictes humans universals. La lluita pel poder, el desig, la traïció, l'amor, la renúncia, temes molt humans. Així, el mite deixa de ser un relat del passat per esdevenir una eina de reflexió sobre què? Sobre nosaltres, sobre la condició humana.

0: una Generalitat més, aquesta cavalcada de les Valquíries. Ara dèiem que la tetralogia parla de la condició humana. Això em feia pensar, clar, si tenim certa afició en el món de l'òpera, d'anar a assistir a representacions operístiques o mirar òperes des de casa, no? amb gravacions o el que sigui, us adonareu que precisament la tetralogia ha donat per mil i una lectures dramatúrgiques. Hi ha hagut mil directors, mil potser no, però moltíssims directors que han fet seva, i de fet, la temporada vinent hi haurà una nova lectura de la tetralogia al Gran Teatre del Liceu, començarà al Nord del Rin, i així respectivament cada temporada. Això és així perquè, clar, parla d'uns temes tan propis de la humanitat i que es poden visualitzar des de tants angles diferents que permet obre la porta a que es facin relectures. No és com la Bohème. Adoro la Bohème, vull dir. Però la Bohème, si la treus d'un àtic de París, no funciona.
1: Clar.
0: És això, ha de ser així. En canvi, la tetralogia parla de coses tan subjectives que al final et permet aquesta amplíssima visió i aquesta relectura constant de tota ella. Coneixent, doncs, la finalitat del discurs de la tetralogia de Wagner, anem, Pedro, a fixar-nos en d'altres aspectes que ja vam comentar la setmana passada, però que és important que remarquem.
1: Sí, sí, perquè ja ho vam explicar, però un dels aspectes més revolucionaris del projecte de la tetralogia és la concepció artística en ella mateixa. És a dir, Wagner desenvolupa aquella famosa idea de l'obra d'art total, la Gesamtkunstwerk, segons la qual, doncs, totes les arts s'han d'integrar en una única experiència coherent. Clar, a la tetralogia, música, text, escenografia, il·luminació i fins i tot la dramatúrgia, doncs, formen un tot inseparable.
0: Exacte. Aquesta concepció, que és bàsica per entendre el conjunt, implica també una transformació del llenguatge operístic. Desapareixen les estructures tradicionals de les àries i recitatius, que queden substituïdes per un flux musical continu. A més, ja ho sabeu, l'orquestra adquireix un paper fonamental, perquè no és un mer acompanyant, sinó que és un element que aporta significat dramàtic a l'obra.
1: I clar, en aquest context, és que jo crec que no podria ser d'una altra manera, no? Wagner introdueix... Perdó.
0: No t'emocionis.
1: M'he emocionat. Wagner introdueix l'ús sistemàtic dels leitmotivs, no? Aquests motius musicals associats a personatges, objectes o idees, no? Que és que sense el leitmotiv no existiria l'obra d'art total.
0: Clar.
1: Perquè la música significa alguna cosa,
0: clar,
1: no?
0: Clar, absolutament.
1: Tant, té tot el sentit, no? Aquests temes reapareixen i es transformen al llarg de l'obra creant una xarxa de significats que guia l'espectador més enllà de les paraules.

0: clar, per dur a terme aquesta visió tan gegant, grandiosa, sí. Això és com si t'imagines, jo què sé, un espectacle, no sé, Mago Pop, la Rosalía, tot això que necessiten estadis, necessiten grans teatres, doncs clar, Wagner necessitava per una visió tan grandiosa un teatre que no fos normal, no? Clar. Perquè un teatre normal no podia assumir tot aquest projecte.
1: Clar.
0: Però clar, una persona normal...
1: Diria, no, aquest projecte és inassumible, no es pot fer.
0: No, o a l'inrevés, una persona normal li demanaria a algú que... Escolta, mira, pensa alguna cosa. No, això ho va pensar ell.
1: Sí, sí.
0: Ell mateix va impulsar la construcció d'un teatre específic, no? El Bayreuth Festspielhaus, dissenyat doncs, per ell mateix per aconseguir una fusió perfecta entre escena i música.
1: És gros, eh?
0: És molt gros.
1: És molt gros.
0: Sí, sí.
1: I això també et diu com era de grandiosa la seva ambició, no? L'ambició de Wagner. El Pedro diu, una persona normal li diria a algú altre, prepara'm un teatre. Jo crec que una persona més o menys normal diria, se m'ha anat l'olla, això no ho veus. Això no es pot fer. No hi ha cap teatre que pugui encabir una idea com aquesta. Però ell diu, no hi ha cap teatre. Cap problema, construïm-lo. Construïm un teatre nou. Clar, sí que és cert, però, que el temps li dona la raó, perquè 150 anys després de la creació d'aquest teatre a Baviera, encara a dia d'avui hi ha bufetades per aconseguir entrades per anar-hi.

0: Ara, una cosa que no us adoneu, perquè clar, són aquelles coses que passen fora d'antena. Portem 7 fragments de diverses òperes de Wagner, amb aquest anell sense paraules, dirigit per Lorin Maazel, i que va crear el mateix Lorin Maazel. Cada fragment que hem escoltat, el Pedro i jo estàvem aquí parlant, aquí això, aquí allò... Vull dir que realment hi ha molta música... És a dir, tu agafes la partitura a l'atzar de la tetralogia, obres les milions de pàgines que deu ser aquesta partitura, i fiques el dit a l'atzar allà damunt, i allà aquell fragment estic convençut...
1: Allò descriu.
0: ...que té molt d'interès musical, dramatúrgic, teatral, etc. Vull dir que realment és molt gran el que fa Wagner en aquesta obra.
1: No, a més, i com us vam explicar també la setmana passada, el pensament filosòfic també té un paper essencial amb la tetralogia. Wagner és... té moltes influències, parlàvem de Feuerbach, per exemple, però també es veu profundament influït per Schopenhauer, no? La visió del qual del món, doncs, com veu el món com un espai dominat pel desig, i el sofriment, doncs, clar, es reflecteix en l'obra, desig i sofriment.
0: És un tema molt present en la tetralogia.
1: Exacte. Sí, segons aquesta perspectiva, l'alliberament només és possible doncs, mitjançant la renúncia.
0: Aquest gran cataclisme que passa al final. Així mateix, tot i que la seva relació fou complexa, Friedrich Nietzsche també va admirar inicialment Wagner,

0: Wagner i va veure en la seva obra un intent de renovació cultural profunda i va considerar que era un gran creador Wagner. Ara bé, val la pena comentar que l'admiració de Nietzsche es va convertir en decepció quan Wagner va estrenar la seva darrera òpera, Parsifal, en aquest cas pel seu contingut místic i religiós. Però això, si de cas, ho comentarem ja un altre dia.
1: Exacte, sí, sí. De fet, en el desenvolupament del cicle, aquests elements filosòfics es tradueixen en una reflexió sobre el poder, la llibertat i el destí. El final, per exemple, marcat per la destrucció del món dels déus, no és només un desenllaç tràgic, sinó que també és una forma de purificació, no? O sigui, la fi d'un ordre basat en la dominació. Que, en el fons, tampoc està tan lluny de la idea de la mort com a redempció, perquè al final acabes canviant, no?
0: Sí,
1: com a...
0: però en aquest cas, clar, la fi d'un ordre basat en la dominació, al final, té una lectura també molt revolucionària des de la perspectiva estrictament política.
1: Oh, i tant!
0: Clar,
1: absolutament.
0: És una agitació social, no?
1: Sí, sí.
0: D'alguna manera, per tant, Wagner insereix un missatge revolucionari també en la seva tetralogia, en el sentit de fer-nos aspirar a transformar-ho tot per assolir un nou món millor a l'anterior. Una perspectiva aquesta que no sempre, no?, tenim present, ja que veiem a Wagner com un megalòman ambiciós, que ho era, i sembla que només tingués l'aspiració del seu enriquiment personal, però, clar, com sempre, els clichés o les etiquetes fan que perdem molts matisos, i aquesta gamma de grisos, aquests matisos i contradiccions també formen part de la vida de Wagner, perquè es revolta contra el poder, però al final ell sobreviu gràcies al poder, amb el suport del rei Lluís, no?, que li paga tots els seus capricis i les seves ambicions.
1: Totalment, totalment, però fixem-nos en la música, va.

0: Clar, des del punt de vista musical, la tetralogia s'inscriu dins del, podríem dir, del romanticisme alemany, tot i que em porta els principis al límit, no? Sí. Clar, l'orquestra, ja ho hem explicat també la setmana passada, no? Creix en dimensions i en complexitat. El llenguatge harmònic és espectacular, espectacular. O sigui, esdevé molt més complex i trencador. I clar, la música adquireix una capacitat expressiva sense precedents en aquella època.
1: Clar, podríem dir sense risc d'equivocar-nos, no?, que Wagner trenca amb les convencions de l'òpera tradicional, sense cap mena de dubte, no?, i estableix un nou model que influirà profundament la música posterior. És a dir, allò que dèiem sempre, no?, Mahler, Bruckner, Richard Strauss i tants d'altres.
0: Puccini, fins i tot.
1: Sí, esclar, no haurien fet la música que van fer sense les
0: aportacions.
1: Debussy,
0: fins i tot.
1: Debussy, segur, segur, segur. I el que dèiem sempre, no?, i els que el rebutgen també els condiciona. Per tant, la seva manera d'entendre el drama musical obre el camí a compositors posteriors del segle XX i redefineix el paper de la música en el teatre, que no és poca cosa.
0: No, no, clar, en resum...
1: Perdona, deixa'm dir, i fins i tot en el cinema, que no existia en aquell moment,
0: exacte.
1: El llenguatge musical del cinema també queda condicionat per la visió de Wagner.
0: Sí, sí, doncs la tetralogia de Wagner és en essència una síntesi del seu temps, no? Una obra que combina mite i modernitat, art i política, música i filosofia. A través d'una història de déus i herois, doncs Wagner construeix una reflexió sobre el poder, l'ambició i també la possibilitat de redempció.
1: De fet, el que dèiem abans, no?, llegir a dia d'avui continua sent una obra monumental que no només impressiona per la seva grandesa, sinó també per la profunditat de les preguntes que ens planteja i que encara a dia d'avui hem de respondre, no? Més que un espectacle operístic, és una, podríem dir, una meditació sobre l'ésser humà i el món que construeix l'ésser humà.
0: Totalment. I dit això, doncs, anem a l'audició.
2: Catalunya Música.
1: Moment de posar-hi una mica més de música, i ja que no volem avançar-nos als quatre títols que integren la tetralogia de l'Anell del Nibelung i que coneixerem a partir de demà,

0: Hem pensat que podríem escoltar la tetralogia, però només la part musical.
1: Ara m'agrades. I això podem fer-ho gràcies al fet que el director Lorin Maazel doncs va fer una mena de resum musical de la tetralogia i que va titular L'anell sense paraules. Ara doncs en podrem escoltar la part que va dedicar a l'últim títol de la tetralogia. Per tant, El capvespre dels déus dirigeix la Filarmònica de Berlín, el mateix Lorin Maazel.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Si sense paraules la música de Wagner ja té aquesta enorme potència, imagineu-vos quan hi sumem la veu.
2: Absolutament.
1: Les veus.
2: Les veus, moltes veus, i tant.
1: I tant.
2: Acabem d'escoltar un fragment de l'Anell sense paraules, de l'Erich Mase, la partida de l'Anell del Nibelung de Wagner, i més concretament la part que va dedicar al darrer títol de la tetralogia, no? El capvespre dels déus. Dirigia el mateix Mase la Filarmònica de Berlín.
1: Nosaltres tornem demà, com sempre, a la una del migdia, aquí a Catalunya Música, endinsant-nos ja en el pròleg de l'Anell del Nibelung, l'Or del Rin. Mm. Però, escolteu, si no podeu esperar fins demà, doncs recordeu que trobeu tots els programes al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
2: Pau Blas i el control tècnic i Joan Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka, Linka, a Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Ariadna Savall, cantant, arpista, compositora i docent. Abans de saber quines peces ens recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascuda a Basilea, a Suïssa, en el si d'una família de músics catalans, Ariadna Savall Figueres va créixer en un petit poble de les muntanyes del Jura i va estudiar en una escola Waldorf, centres amb un model educatiu que integra els aprenentatges pràctics, artístics i filosòfics. Allà va entrar en contacte amb la lira de 7 cordes i ben aviat va sentir que l'arpa connectava profundament amb la seva sensibilitat.

0: veritat. Tot i això, com que al poble no hi havia professora d'arpa, va començar a estudiar en piano. Quan l'Ariadna Savall tenia 13 anys, la família Savall Figueres va tornar a Catalunya. Després d'un breu pas per l'arqueologia, va orientar definitivament la seva vida cap a la música. Va estudiar arpa amb Magdalena Barrera i cant amb Maria Dolors Aldea i es va especialitzar en interpretació històrica amb Rolf Lislevand i va ampliar la formació amb Andrew Lawrence King i Hopkinson Smith. Durant 12 anys va treballar artísticament amb els seus pares i va ser membre d'Hesperium 21, a més de formar part de diverses formacions musicals fins al 2008. Un any més tard, juntament amb la seva parella, el músic noruec Peter Udland Johansen, va fundar Irundo Maris, un projecte dedicat a la música antiga, des de l'edat mitjana fins al barroc, i també a la creació pròpia. Des del 2017 és professora d'arpa barroca a la Universitat de Zuric i al Centre de Grau Professional el Musical de Bellaterra.
1: Hola, sóc l'Ariadna Savall Figueres. Soc cantant, arpista, compositora i docent, i aquestes són les peces que expliquen la meva història. Avui, dilluns, ens centrem en la meva infantesa i joventut i he escollit una peça molt especial, que és potser una de les primeres peces que em va marcar moltíssim a nivell musical i a nivell de tot, que és Dolcissimo Sospiro, que és una peça preciosa de Giulio Caccini, que surt en el seu recull Le Nuove Musiche, que és del segle XVII, és el primer barroc, i aquí la sentirem en una versió dels meus pares. Canta la meva mare i toca la viola de gamba el meu pare. Aquesta peça és per mi molt important perquè en aquest projecte que la meva mare va gravar a finals dels 70 hi apareixia un arpista. Jo tenia llavors 7-8 anys i va ser el primer cop que vaig sentir l'arpa en directe. I gràcies a aquest projecte em vaig enamorar de primer cop del so de l'arpa, de la seva forma, de tot, no? D'aquest so increïble que té l'arpa. I llavors va ser com entrar en aquest món màgic de l'arpa, gràcies a aquesta peça i a aquest compositor, Giulio Caccini.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: La meva infantesa està molt marcada per la música, però jo crec ja abans, perquè diuen que ja quan estàs en el ventre de la teva mare, no, a partir del quart mes, l'orella ja està totalment desarrollada. Jo i el meu germà crec que vam sentir la nostra mare cantar quan estàvem dins d'ella, no? I quan jo vaig néixer era el seu últim any d'estudiant. Ella cantava en aquella època de tot, cantava molta música antiga, músiques tradicionals, però també cantava música impressionista francesa, Debussy, Ravel, Fauré, que és una música que a mi després sempre m'ha agradat moltíssim. També cantava molt Lied, que també és una música que m'encanta, és a dir, i cantava Mozart. Ella estava acabant els seus estudis a Basel i llavors sentir la seva veu ja de tan petita va ser un acompanyament molt important perquè ens encantava sentir cantar la nostra mare. Tenia una veu preciosa i ella a casa cantava, sí, molt, molt. I abans de dormir ens cantava també. La segona peça que he escollit és també una peça que m'ha marcat moltíssim, que és un tema, és un cant de Pelegrí del Llibre Vermell de Montserrat, del segle XIV, i és el Polorum Regina. És un cant que el canta la meva mare, amb Hesperion XX, amb el meu pare, i és una versió molt antiga, és del 79, que va sortir a Memmi. És, crec, la primera vegada que es grava el Llibre Vermell de Montserrat sencer. I va ser aquesta gravació després serà un referent per totes les gravacions que vindran després, perquè ho van gravar d'una manera tan, tan bonica, tan fresca, tan plena de vida, alegre, no? Com són aquests cants de pelegrins, que són realment plens d'alegria, plens d'esperança. Són músiques que es ballaven i en el Llibre Vermell hi ha moltes danses. I això m'agrada dir-ho perquè realment la meva infància està marcada molt per aquestes músiques que feien els meus pares i que sentíem a casa, i els meus pares no sentien música pop. El més modern que sentia ara era jazz i músiques del món. Això sí, li encantava. I el meu pare, res, és que ni Beatles. El meu pare només sentia música clàssica, simfònica. Això ha sigut sempre un gran amor que ell ha tingut, la música simfònica, i això també ho perceps en les seves gravacions, en els seus arranjaments, i la música antiga que feien ells. I clar, el Llibre Vermell era un projecte molt important en aquella època, i jo em passava hores escoltant el Llibre Vermell, i per mi era la meva banda sonora, no? És a dir, i era molt, molt important. A mi m'encantava, és que la música que feien ells m'apassionava. I aquest amor que ells hi posaven en la música també el transmetien, no? I en tot cas a mi me'l van transmetre.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant.
1: I li preguntem a Ariadna Savall si quan era una nena era conscient que vivia en una família molt especial.
2: Aquesta cosa especial no ho veus fins més endavant. Jo vaig néixer a Basilea perquè els meus pares van anar al 68 a Basel a estudiar a l'Escola Cantorum, que era llavors l'únic centre per estudiar música antiga, i música antiga als tres estils, és a dir, medieval, renaixement i barroc, i llavors era un centre pioner, no?, en aquest sentit únic. I el Ferran i jo vam néixer a Basel i vam créixer a les muntanyes del Jura, en un poble allà perdut, i jo anava a una escola també molt bonica, que aquí a Catalunya es diuen les escoles Waldorf i a Suïssa es diuen Rudolf Steiner Schule, no? La pedagogia Rudolf Steiner. I els meus pares no en tenien ni idea d'antroposofia, però què va passar? Que els dos, els ser artistes, van preguntar als amics de Basel on podrien posar els seus fills, en quina escola, no? Perquè en una escola normal no ho veien molt clar. Llavors molts van dir, ah, aneu a l'escola Waldorf, que té una pedagogia molt diferent, on l'art té molta importància, la música, el teatre, la creativitat, però també la ciència, no? I a més és una escola on s'ocupen molts dels nens. I clar, els meus pares hi ha de molt... Ja quan jo tenia, quan va néixer el meu germà, jo ja tenia 7 anys, i ja ells van començar a fer molts concerts i a viatjar molt. Llavors, vivíem sempre amb una au pair. Després, quan el Ferran es va fer més gran, vivíem amb un tutor, però de petits vivíem amb una au pair. I clar, necessitàvem una estructura. Llavors, l'escola Waldorf a mi me la va donar molt perquè els mestres van veure que a casa no hi havia com massa límits ni massa estructura, estàvem molt sols, vull dir, teníem gent que ens cuidava, però llavors aquesta escola a mi em va ajudar molt i em va marcar per sempre en el

sentit positiu i encara tinc amistats d'aquella època. La tercera peça que he escollit és Mareta, Mareta, no em faces plorar, que és una peça tradicional d'Alacant i que el meu pare ha fet un arranjament preciós. Aquesta és una cançó de bressol. Aquí m'agradaria molt explicar l'importància de les cançons de bressol que tenen en la vida de la meva mare. Ella sempre va tenir un gran amor per aquest gènere, no, per aquest estil, per la música tradicional i les cançons de bressol. I ella va fer un disc que es diu Nina Nana, que està dedicat al Ferran i a mi, on va posar moltes cançons de bressols que ella ens va cantar, les dramàtiques, no? Perquè ell també hi ha cançons de bressol molt dramàtiques i terribles, però aquesta Mareta, Mareta és un diàleg entre la mare i la filla i és una cançó que la vam cantar moltíssim amb la meva mare i és un record molt bonic que tinc amb ella.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: El meu primer contacte amb els instruments, efectivament, va ser a l'escola Waldorf. Allà hi havia unes lires petites, de 7, 12 cordes, i jo em vaig quedar fascinada per la lira. I encara tinc la meva lira de 7 cordes, que té una forma d'orella. Llavors, després, amb aquest projecte que va fer la meva mare del Caccini, allà hi participava un arpista, no?, i també em va deixar una arpa celta. Vaig sentir que aquest era el meu instrument. L'arpa m'arribava al fons de l'ànima. Però què passava? Que vivíem a Bergville, en el Jura, en un petit poble, i no hi havia profe d'arpa. Llavors, en canvi, hi havia una profe de piano fantàstica, amb qui encara tinc contacte, la Susana Hockenius, i vaig començar el piano i el llenguatge musical amb ella. I ja més tard, cap als 10 anys, vaig començar amb l'arpa celta. Quan vam venir a Barcelona, que jo tenia 13 anys, vaig estar un any amb ella, amb una arpista cega, i em va ensenyar d'una altra manera. I després vaig estar amb la Magdalena Barrera Oro, una professora magnífica. I ja cap a més tard, cap als 17 anys, tenia moltes ganes de cantar, però com que la meva mare cantava tan bé, em feia com vergonya cantar. Llavors cantava molt per mi, tancava la porta del quarto i em posava a cantar jo amb l'arpa així, molt suau. I la meva mare em sentia a través de la porta i un dia va dir: "Escolta, Ariana, em sembla que seria maco que comencessis." Això sí, li estic molt agraïda a la meva mare. Ella sempre va mirar de buscar bons mestres per mi i pel meu germà. I en aquell moment va pensar: la Dolors Aldea, aquesta serà la mestra per la meva filla. Elles són del mateix any, del 42, van estudiar amb el Jordi Albareda a Barcelona i després la Maria Dolors va anar a Salzburg i la meva mare va anar a Basel, no? Els seus camins es van separar, però sempre van mantenir un contacte perquè, clar, van començar molt jovenetes. I la Dolors vivia a Bellaterra, llavors ja havíem tornat a Bellaterra després de fer molts canvis de casa. I per mi va ser meravellós tenir-la com a mestra i, bueno, encara ara hi vaig, amb 53 anys, la Dolors té 83 anys, és una mestra increïble, vull dir, sempre aprenc alguna cosa amb ella i per mi ha sigut també com una mare musical. Acaba amb un tema celta, Ruc Muire, amb gaèlic, que canto amb gaèlic, amb irlandès. És un tema de Nadal religiós, entorn a la Verge Maria, que toco amb una arpa irlandesa antiga del segle XVIII. I és un tema celta i aquí mostro aquest gran amor que tinc per la música celta, que també em ve per l'arpa, perquè l'arpa ja està plena d'aquesta música. Quan tu fas els primers passos d'aprendre l'arpa, doncs la música celta ja de seguida forma part de la teva vida. I després, clar, fas música clàssica, antiga, moderna, però la música celta ja des de molt petita que se'm desperta un gran amor, no? I hi ha personatges que em van marcar molt, com va ser l'Alan Stivell, la Lorena McKennitt, que la vaig anar a sentir diversos cops a Barcelona, live, i ja de molt jove jo vaig tocar en un grup celta de Sabadell que es deia Gots Buits, i tocàvem en bars i anàvem en bars irlandesos.

fèiem dansa irlandesa i escoltàvem aquestes sessions i tocàvem, no? I per mi també va ser una altra manera d'aprendre a tocar, molt d'oïda, sense partitures, i és un amor que m'ha acompanyat sempre i que té un lloc molt important també en el meu bagatge musical.

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Pel Festival de Poesia de Barcelona, el Teatre de Sarrià us convida a fer un viatge per l'univers de J.B. Foix. Manel Barceló i Rosa Renom donen veu al poeta amb L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, amb acompanyament al piano de Jordi Masó i la música de Frederic Montpou. Dimarts 19 de maig a les 8. Entrades a teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, on la paraula es fa art.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis.

0: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Benvinguts, ben trobats en aquesta nova edició del Sincronies. Avui comencem setmana i ens tornem a desplaçar, tornem a viatjar en el temps. En aquest cas, cap al segle XVIII, 250 anys cap enrere, viatgem fins a l'any 1772, un any en el qual també hi ha esdeveniments culturals, socials i polítics de gran rellevància que us anirem explicant, evidentment, amb la banda sonora que es va crear en aquell moment, bàsicament en mans d'un quarantí, Franz Joseph Haydn, i d'un adolescent, Wolfgang Amadeus Mozart. Aquests seran dos dels grans protagonistes musicals d'aquesta setmana. Comencem!
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: I per començar us farem 5 cèntims de com estava el món aquell any 1772. Recordem-ho, Europa vivia en ple segle de les llums, en plena il·lustració, amb l'absolutisme monàrquic que governava en la major part d'Europa. Les idees de grans filòsofs com Voltaire, Rousseau i els enciclopedistes sacsejaven les elites intel·lectuals i l'economia encara era majoritàriament agrícola, però l'inici de la industrialització a la Gran Bretanya ja transformava la societat. Recordem també que el 1772 va ser un any crucial per al moviment d'independència de Nord-Amèrica. Després d'anys de molta agitació, per culpa dels impostos, els colons que vivien a les colònies britàniques del nord d'Amèrica sospitaven profundament de les polítiques de l'imperi. I el juny de 1772, els colons van acabar cremant un vaixell duaner britànic a Rhode Island que va marcar una escalada significativa cap a la rebel·lió armada que va portar la independència dels Estats Units.

Evidentment, anirem parlant al llarg d'aquesta setmana de tots aquests fets històrics, polítics, socials, bèl·lics també, però avui us en volem fer 5 cèntims, l'absolutisme com a norma. Efectivament, en aquesta època, el 1772, i això ho pateixen tant Haydn com Mozart, com fins i tot Luigi Boccherini, que aquest any 1772 estava instal·lat a la cort borbònica de Carles III, doncs ho van patir. Concentraven els reis i els prínceps tot el poder basant-se en el dret diví. La societat en aquell moment estava dividida en tres estaments molt tancats i compartimentats: la noblesa i l'aristocràcia, el clergat i el tercer estat, que eren els camperols i els burgesos. Aquests últims no tenien cap dret polític. A ciutats com París, Viena, Londres, Venècia, els intel·lectuals i la burgesia, que anava creixent, òbviament, es reunien en salons privats i cafès públics per debatre sobre ciència, política i filosofia. I tot i que Europa era purament rural, a la Gran Bretanya ja es construïen els primers canals moderns i expandien l'ús de les màquines d'afilar hidràuliques, anticipant el gran canvi industrial que era a punt d'arribar. Però hi havia una part d'Europa que encara passava molta gana. Entre 1770 i 1772, l'any en el qual ens hem traslladat aquesta setmana als Sincronies, Escandinàvia, l'Europa central, especialment les regions de Saxònia, a Bohèmia, van patir greus crisis de subsistència i fam a causa de les males collites provocades per fenòmens climàtics extrems. I tot això amb un món cultural revolucionat pels enciclopedistes. Thank you.

Efectivament, l'enciclopèdia es va publicar aquest any 1772, l'últim volum del text de la monumental enciclopèdia que havien impulsat Diderot, D'Alembert i tants altres a París, una obra clau per a la difusió de la ciència i del pensament racionalista contra els dogmatismes de la religió. Amb música clàssica, que és el que ens ocupa, un joveníssim Wolfgang Amadeus Mozart, que només tenia 16 anys, aquest any 1772, treballava encara com a músic a la cort de Salzburg, al servei de l'arcabisbe, el príncep Coloredo, però en aquells anys encara viatjava molt. I, de fet, us explicarem avui, ja sentirem la música que va compondre durant el seu tercer viatge a Itàlia. Es va instal·lar durant uns quants mesos a Milà i va compondre una mà d'obres extraordinària i preciosa. Aquest jovenet adolescent de 16 anys, Wolfgang Amadeus Mozart, les primeres sinfonies, uns quartets de corda preciosos i fins i tot una òpera que escoltarem també una selecció al llarg d'aquesta setmana, Lucio Silla, que es va estrenar el dia de Sant Esteve de 1772. Mentrestant, Franz Joseph Haydn, l'autor de la música que estem sentint de fons i que ara començarem a escoltar, componia diverses sinfonies, concretament quatre, durant aquest 1772, les sinfonies 44, la 45, la Sinfonia dels Adeus, la 46 i la 47. Tot això, evidentment, treballant al servei del príncep Esterházy, un d'aquests grans dèspotes il·lustrats.

I és que Haydn, recordem-ho, treballava al servei del príncep Nicolau Esterházy, Nicolau I el Magnífic, que havia nascut el 1714, és a dir, tenia 18 anys més que no pas Haydn. Es va instal·lar al Palau d'Eisenstadt, després de la mort del seu germà gran, el dia 17 de maig de 1762. Feia uns quants mesos que Haydn ja havia fitxat per la família aristocràtica dels Esterházy i a partir d'aquest moment se li va girar molta i molta feina, perquè a part de que el príncep li agradava tocar el baríton, una mena de viola de gamba baixa, per a la qual Haydn va haver d'escriure un munt d'obres, fins a 126 obres per aquest instrument, per satisfer el seu mecenes, doncs a part d'això va compondre moltes sinfonies durant tots aquests anys, i especialment en aquests anys entre el 1768 i 1772. Recordem que en aquell moment tots els treballadors del Palau, que per cert tenia 1.026 habitacions al Palau d'Esterházy, el segon palau que es va fer construir Nicolau I, doncs estaven dividits en tres categories laborals, podríem dir. Hi havia els oficials, a dalt de tot, els servidors, que havien de dur lliurea, entre els quals es trobaven els músics, i després hi havia una tercera categoria, que eren els criats. Doncs bé, Haydn pertanyia no pas a la segona, com la resta dels músics de la seva orquestra, sinó a la primera. Era considerat un oficial de palau i anava just després de l'intendent i del metge personal del príncep. Per tant, Haydn tenia una bona consideració, un bon reconeixement laboral. Va començar cobrant 400 florins, però aquest sou va anar creixent i incrementant-se al llarg dels anys. Recordem-ho, gairebé 3 dècades al servei dels Esterházy fins al 1790, que és quan mor Nicolau I Esterházy. Va morir el 28 de setembre de 1790. Estem sentint l'última sinfonia que, a més, està vinculada a una anècdota força curiosa. Aquesta és la Sinfonia dels Adeus, que va ser composta també el 1772. Però també ens ve de gust explicar-vos que en aquells anys, i a partir del 1764, recordem que Haydn no podia sortir pràcticament del palau, no podia anar ni viatjar pràcticament a Viena, moltes de les seves obres van acabar corrent per la societat austríaca de l'època, sobretot per Viena, i van ser editades a París sense el seu coneixement ni consentiment. Haydn ni se n'assabentava d'aquestes edicions de les seves obres que corrien a cor que vols per Viena i també per París. Hi havia un munt d'editors poc honestos i sense escrúpols que es van enriquir editant i venent obres de Haydn de forma il·legal. Evidentment, Haydn tenia zero beneficis de totes aquestes edicions. Fins i tot es té constància i està molt ben documentat que algunes de les obres de Haydn s'arribaven a mutilar o fins i tot editaven amb el seu nom, amb el nom de Haydn, perquè es venia molt bé i comercialment tenia molta sortida, obres d'altres autors menors que d'altra manera no s'haguessin venut. Per tant, la situació de les edicions en aquests primers anys de la música de Haydn era autènticament caòtica. Haydn ho va resoldre venent totes les seves obres a les editorials de Viena, ja ben avançat al segle XVIII, i supervisant aquesta edició. I és per això que ara ens consta exactament quines són les obres de Haydn i quines no.

que es generaven ja en el món editorial de la música en aquelles dècades finals del segle XVIII. I el que estem sentint de fons és aquesta sinfonia dels adeus, la sinfonia número 45, una sinfonia envoltada d'una anècdota curiosa

adagio en la major en el que es va produint una mena de desaparició del teixit sonor i dels instruments que intervenen, que, per cert, són dos oboès, un fagot, dues trompes, tota la corda amb contrabaixos inclosos. Els diversos instruments van desapareixent a poc en aquesta sinfonia fins a quedar reduïts a la mínima expressió, que són dos violins que toquen en sordina. I com és això? Com és que l'últim moviment, que comença amb un presto absolutament agitat, de cop i volta, sobtadament, sense avisar i, a més, trencant totes les normes escolàstiques de composicions de sinfonies de l'època, acaba amb un adagio. Un adagio que, de fet, és un tema amb variacions, un tema que exposen tots els instruments que hi participen, un per un, però just en el moment en què cada instrument toca la seva part, el seu petit passatge de solo, el seu passatge solístic, desapareix, deixa de tocar i ja no torna a tocar res més fins al final de la partitura. D'aquesta manera, a mida que van tocant tots i cadascun dels instruments d'aquesta sinfonia, d'aquesta orquestració, el teixit orquestral es va fent més prim cada vegada, van desapareixent els instruments fins que al final de tot, a la partitura només hi han de tocar dos instruments, que són dos violins primers i, a més, en sordina, que acaben com si fos pràcticament en una mena de desaparició en silenci de la música.

Per què va passar això? Doncs sembla ser que el 1772 el príncep Nikolaus Esterházy, que es trobava tant i tan bé en el seu palau d'Esterháza, no va voler marxar cap a Viena fins a unes quantes setmanes després del que hi havia previst. Tots els músics de l'orquestra Esterháza tenien els familiars a Viena i feia mesos que no els veien i es van rebel·lar. Li van dir al seu mestre, a Franz Joseph Haydn, que allò no podia ser i que volien tornar cap a Viena quan estava previst. La manera que va tenir Haydn de protestar i de fer-li saber al príncep la incomoditat, el disgust de tots els seus músics va ser component, escrivint aquesta sinfonia en la qual tots els instruments van desapareixent. I el que va passar quan es va interpretar al Palau d'Esterháza, davant de la cort i del príncep, és que cadascun dels músics, en el moment que acabava la seva part a la partitura, encara que la sinfonia no hagués acabat, s'aixecaven de la cadira, apagaven la seva espelma i marxaven de la sala. I així ho van fer successivament tots els músics de l'orquestra, fins que només en van quedar dos, que van ser Haydn, que tocava un violí, i Luigi Tomasini, que era el concertino, que tocava l'altre violí, i a més, tocant en sordina. La resta de músics havien desaparegut de la sala. Aquesta va ser la manera de protestar que van tenir Haydn i els seus músics. Estem sentint fragments d'aquest adagio final. És així com acaba aquesta sinfonia d'una manera inusual, aquesta sinfonia tan peculiar i curiosa, que ja veureu que comença molt enfebrada. Amb aquest allegro assai, un adagio, un menuetto, i amb aquest finale presto, amb aquest final sorprenent. Sentirem la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigeix Iona Braun, en un enregistrament de l'any 1999, editat pel segell Hensler.

Doncs amb aquesta mena de sorpresa final musical s'acaba la sinfonia número 45, la sinfonia en fa sostingut menor, la sinfonia dels adeus, de Franz Joseph Haydn, una música que va sonar el 1772 al Palau d'Esterházy, al davant de tot

0: de la cort i del príncep Nicolau I i a moda de protesta per mostrar el disgust i el descontent que tenien tots els músics, inclòs Haydn, perquè no podien tornar a la ciutat de Viena i estar amb les seves famílies perquè el príncep havia allargat l'estada al palau d'estiu, al palau Esterházy, més setmanes del que estava previst. Aquesta va ser la manera de mostrar el disgust per part dels músics i del mateix Haydn davant del príncep, d'una manera elegant. Amb aquesta simfonia dels adeus, on tots els músics, quan acaben de tocar la seva part, desapareixen no només de la música, sinó també de la sala. La interpretació ha anat a càrrec de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown, d'aquesta simfonia en quatre moviments: Allegro assai, Adagio, Menuetto i aquest finale presto que acaba amb aquest sorprenent Adagio.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I ara us proposem escoltar i conèixer, descobrir com vivia aquell jovenet que tenia 16 anys, Wolfgang Amadeus Mozart, en aquest moment, aquest any 1772, quan va fer el seu tercer i últim viatge a Itàlia, concretament a Milà. Aquest tercer viatge comença el 4 de novembre de 1772 i s'allarga fins al mes de març del 73, per tant, hi està exactament 4 mesos i mig. Tercer i últim viatge de Mozart a Itàlia, un viatge on van sortir menys obres del que és habitual, però més significatives. Obres que tenen un contingut psicològic, vivencial, emocional, probablement superior que no pas les que va compondre en els altres viatges, perquè senzillament era un nen. Aquí ja no és un nen. Mozart, quan viatja a Itàlia per tercera vegada, té 16 anys llargs i, de fet, durant el viatge fa 17 anys. I això és molt significatiu i es nota en la música.

Efectivament, estem sentint un dels quartets de corda anomenats Quartets Milanesos, que és un recull de 6 quartets de corda que van ser compostos amb tota seguretat durant aquests mesos de viatge, el tercer viatge que va fer Mozart, amb son pare, òbviament, a Itàlia. Es va instal·lar a Milà i aquesta vegada gairebé ni s'hi va moure de Milà. Hi havia d'anar per l'estrena del Lucio Silla, que s'havia de fer també el 26 de desembre de l'any 72, el dia de Sant Esteve, el mateix dia que es va estrenar 2 anys enrere el Mitrida Terre di Ponto, però va aprofitar per escriure algunes altres obres que tenen un component emocional superior. Aquests 6 quartets de corda, els quartets milanesos, són un retrat de l'estat d'ànim de Mozart durant aquells anys que no era precisament bo. Alguna cosa li passava a Mozart en aquests mesos. Estava més fosc el seu ànim, una mica més desanimat, més seriós, més contingut, poques bromes en aquells postscriptums que feia les cartes que enviava son pare a Salzburg. Gairebé no escriu, i quan escriu més aviat parla en termes seriosos i fa poca broma. La música tot això ho reflecteix. Aquest Mozart adolescent que té 16 anys, que durant aquesta estada a Milà en fa 17 i que compon també música com aquesta. És un fragment de l'òpera Lucio Silla que s'estrena el dia de Sant Esteve del 72.

I és que, efectivament, el mes d'octubre, l'arcabisbe Colloredo, que havia arribat al càrrec feia molt poc, de fet, quan va arribar Mozart amb son pare del segon viatge a Itàlia, es van trobar amb la mort sobtada de l'antic arcabisbe, von Schrattenbach, que els era molt favorable, i qui el va substituir va ser Hieronymus Colloredo, que, ja sabeu, que no els va ser gens favorable. No obstant, en aquell primer any de mandat de Colloredo, encara va accedir a alguns dels desitjos i de les voluntats del pare de Mozart i no va poder oposar-se a l'execució d'un contracte que ja estava firmat des d'abans de la seva presa de possessió, que contenia el permís dels Mozart per marxar a l'estranger una temporada. I, efectivament, el dia 24 d'octubre, Mozart i son pare marxen de Salzburg per fer aquest tercer i últim viatge a Itàlia. Però l'estat d'ànim ja no és el mateix. Què ha passat durant aquest any a Salzburg? Per què desapareix de tota la correspondència de Wolfgang aquest to lleuger, bromista, humorístic, tan natural en aquest jovenet? De les cartes se'n treu molt poca informació. Escriu més aviat poc. Fins i tot a partir del gener pràcticament no escriu mai. Només hi ha una sola carta en tots aquests 4 mesos i mig que tingui un puntet humorístic, l'única. Us la llegirem, això serà en un dels següents programes. Perquè tota la resta respiren una certa gravetat, un to com si fos gairebé fastiguejat el que està vivint Mozart en aquests mesos a Milà. La poca simpatia que podia sentir pel nou patró que tenien a Salzburg, Hieronymus Colloredo, encara no era tan forta i tan intensa com per justificar aquesta tristor, aquesta mena de deixadesa per part del petit Wolfgang. Fins i tot hi ha un element força curiós i relacionat amb aquesta música que estem sentint de fons, aquesta òpera Lucio Silla. Més tard, Mozart va confessar que no tenia cap interès en aquesta composició de la seva òpera Lucio Silla. De fet, just abans de marxar cap a Milà, ja havia acabat tots els recitatius, però els havia escrit sense cap mena de plaer. Què li passa aleshores? Pot ser un fracàs amorós. Sabem del cert que Mozart havia festejat una miqueta una noieta de Salzburg que en aquell moment, just quan va marxar a Itàlia, s'acabava de casar, una noieta de la seva edat. Això probablement va ser una decepció, però potser no és prou, perquè coneixia moltes altres noies i així ho diu per carta al seu pare i fins i tot li explica a la seva mare i a la seva filla que ha conegut a moltes jovenetes. Les cartes que envia Wolfgang en aquests mesos revelen una confusió, una mena de patiment fins i tot, que també es demostra i es troba en les obres milaneses d'aquesta etapa. Fixeu-vos, entre la tardor del 72 i l'hivern del 73. Ell té entre 16 i 17 anys. Però el més curiós de tot és que ell no explica res. No sabem per què Mozart està tan trist.

Doncs el que farem és començar escoltant un dels quartets de corda que va compondre en aquesta estada. De fet, el primer, la primera música que va compondre just abans d'arribar a Milà. El 28 d'octubre, des de Bozen, Mozart envia a la seva germana una breu carta que, contràriament al seu costum, no manifesta cap excitació feliç per aquest viatge que està emprenent, ni tampoc per l'obra que està component, que és un quartet de corda i que és el que sentirem per començar el nostre capítol d'avui. Però fixeu-vos en quina ràbia parla de Bozen Wolfgang en aquesta carta. Diu el següent: ja som a Bozen, només a Bozen, tinc gana, tinc set, tinc son, tinc mandra, però estic bé de salut. A Hall, que és una petita vila a prop d'Innsbruck, hem visitat el convent i he tocat l'orgue. Si veus a Nader, això és un nom en clau que li envia Wolfgang a la seva germana, refereix a una noieta de qui pot ser Mozart s'havia enamorat a Salzburg, digue-li que he parlat amb el senyor Brindel i que m'ha encarregat que li transmeti els seus records. Em sembla que n'està enamorat. Això és el que li diu Mozart a la seva germana, parlant d'aquesta noieta de Salzburg. Espero que hauràs complert la teva paraula i que hagis anat el passat diumenge a casa de la senyoreta D.N. Dues inicials, no sabem qui és. Adéu, escriu-me si hi ha novetats. Des de Bozen, des d'aquest brut forat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina ràbia li tenia Bozen. Fins i tot li afegeix un poema en aquesta carta. Li diu: aquí hi ha un poema d'algú que estava terriblement furiós contra Bozen. I escriu el següent, Wolfgang: he d'anar a Bozen, prefereixo millor una patada en cert lloc. Tal com ho heu sentit, són paraules de Mozart a 16 anys escrivint-li per carta a la seva germana i parlant-li des d'aquesta ciutat de Bozen, per la qual ja ha passat en altres ocasions cada vegada que ha viatjat a Itàlia. Aquesta vegada no s'hi sent gens a gust, i això li escriu el dia 22 d'octubre de 1772. El que estem sentint és un fragment d'aquest quartet de corda que ara sentirem, el primer quartet dels sis quartets milanesos i que és escrit precisament a la ciutat de Bozen, perquè

Fixeu-vos, sabem del cert per les cartes que enviava el seu pare, Leopold, que durant aquesta escala a Bozen, Wolfgang va compondre un quartet de corda, atenció, per passar l'estona. Així és com ho retrata el seu pare. I amb tota seguretat és un d'aquests quartets milanesos, però no sabem exactament quin dels 6 quartets és. Perquè Mozart, tot i que els numera de l'1 al 6, ha acabat de fer aquest viatge sobre el manuscrit i posa del número 1 al número 6 en xifres romanes, no porten cap indicació de data precisa. Dues coses són segures. Mozart va compondre aquests 6 quartets durant aquest semestre, aquest viatge a Milà, però no sabem en quin ordre els va compondre. Per tant, no sabem exactament a quin quartet fa referència son pare quan parla d'aquesta obra que va ser composta en primer lloc i durant l'estada a Bozen. El que farem senzillament és proposar-vos escoltar el primer d'aquests 6 quartets milanesos, és el quartet de corda en re major, Kegel 155, que sobre el manuscrit Mozart va posar com a número 1, el primer. No sabem del cert si és aquest el que va escriure, però en qualsevol cas és el més alegre de tots. És contradictori, però ens ve de gust escoltar-lo, no arriba ni als 10 minuts de durada, però és una petita joia, ja ho veureu. Allegro, andante i molto allegro. I ens l'interpreta el quartet Hagen, déu-n'hi-do, un dels millors quartets que hi ha al món actualment, en un enregistrament de l'any 2006 editat per Deutsche Grammophon. Escoltem, doncs, aquesta primera obra que Mozart va compondre en l'últim viatge que va fer a Itàlia, concretament a Milà, escrit durant l'estada a Bozen el mes d'octubre de 1772.

0: Doncs aquest va ser probablement el quartet de corda que va compondre Mozart durant l'estada que va fer a Bozen, en ple viatge cap a Milà, cap a Itàlia, en aquell tercer viatge que va fer a Itàlia amb son pare, el dia 28 d'octubre de 1772. Així ens ho explica per carta el seu pare. Va compondre un quartet de corda per pur plaer, simplement per passar l'estona. Així és com ho diu per carta Leopold Mozart a la seva esposa. No sabem quin dels sis quartets milanesos és aquest que va compondre Bozen, però en qualsevol cas hem volgut escoltar aquest quartet en re major, el Kegel 155, perquè Mozart li va posar, li va atorgar el número 1 al manuscrit. Quartet Hagen és qui ens l'ha interpretat en un enregistrament del segell Deutsche Grammophon de l'any 2006.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol del Sincronies d'aquesta setmana, que està dedicat a l'any 1772. Escoltarem diverses obres compostes o estrenades aquest any 1772 i també ho posarem en context i us explicarem l'escenari històric, social, polític, bèl·lic, fins i tot d'avenços tecnològics i científics que hi havia en aquest any en plena il·lustració, el segle de les llums, però també del despotisme il·lustrat. Demà més, aquí a la mateixa hora de sempre, a la sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que acabeu de passar un molt bon dilluns. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Hola, bona tarda. Avui celebrarem un altre centenari, el del naixement de l'organista Lou Bennett, un músic nascut a Filadèlfia el 18 de maig del 1926, que havia triat l'orgue Hammond a mitjans dels anys 50, captivat per la tècnica de Jimmy Smith i gràcies també a la seva afició per l'electrònica. El trio que va formar a Nova York va impulsar la seva carrera amb una música que sintetitzava el soul, el blues i el hard bop. El vocalista Babs González li va aconseguir feina al Club Blue Note de París i l'any 1960 el músic es va establir a la capital francesa per seguir la seva carrera des d'Europa. Des del 1970, per cert, alternant la residència entre París i Cambrils i mantenint una estreta relació amb l'escena jazzística de casa nostra. Avui repassarem el llegat musical de Bennett situant-nos, per començar, a l'àlbum amb el qual es donava a conèixer el 1960. Amen.

Gravació de l'organista Lou Bennett fet al Blue Note de París el 1960, aquest era el tema central del treball Amen, amb un quartet franco-americà que integraven Jimmy Gurley, Jean-Marie Ingrand i Kenny Clarke.

Des de l'escena parisenca de principis dels 60s, Lou Bennett feia aquesta versió de l'estàndard de John Coltrane, Moment's Notice. Una altra de les gravacions de Bennett, a cavall entre el bop i el gospel, és aquesta que es diu Pentecostal Feeling, també gravada a París l'any 66.

l'organista Lou Bennett i aquesta banda dirigida pel bateria Kenny Clarke amb el Pentecostal Feeling. I aquí teniu Lou Bennett tocant amb els seus amics catalans.

et sembla estrany, no t'ho pensis que cap altre pot robar-me el teu record. Són les coses que les dus d'allò més fort. Com vas fixar-te en mi? Com m'has fet canviar? Com saps fer-me sobrar?

Són les coses que les dus d'allò més fort. Com vas fixar-te en mi? Com m'has fet canviar? Com saps fer-me

Doncs sí, aquesta era Núria Feliu cantant la traducció catalana de Jaume Piques d'estàndards com They Can't Take That Away From Me, convertit en Ningú Podrà Saber Com Jo. Tete Montoliu, Salvador Gratacós i Albert Mallofré van ser els promotors d'aquesta trobada de Feliu i Lou Bennett, gravada a Barcelona el 1966, amb músics com el baixista Eric Peter i el bateria Billy Brook.

Seducció, aquest fragment que sonava forma part de la banda sonora que Lou Bennett va crear per a la pel·lícula La vil seducció, dirigida per José María Forqué el 1968. Una comèdia d'embolics amorosos amb una banda sonora pensada justament per enfatitzar-ne l'imaginari semi-eròtic. I per tancar us deixo amb Lou Bennett tocant el seu Blue Loose Blues. Més jazz aquí al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. L'edició número 48 de les Jornades de Música Antiga de Herne té el lema de reduir, reutilitzar i reciclar. El festival presenta un total de 10 concerts que exploren la sostenibilitat creativa des de l'edat mitjana fins al període clàssic. I el concert d'avui porta per títol D'una manera o altra. Un grup de 4 músics amb el violinista Yevgeny Sviridov al capdavant presenta una selecció de sonates amb repeticions alterades. Perquè el principi de repetir una secció musical de forma més o menys espontània, mentre s'afegeixen modificacions a la línia melòdica, al ritme i potser fins i tot a la seqüència harmònica, és tan antic com la mateixa creació musical. Els límits només els establien les regles de composició generalment acceptades i, sobretot, el bon gust. Però alguns

Compositors del segle XVIII van proposar repeticions o variacions concretes, i són aquestes propostes les que coneixerem avui amb obres de Tartini, Benda, Carl Philipp Emanuel Bach i Johann Sebastian Bach. Tot això en aquest concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, al novembre del 2024 al Centre Cultural de Herne, Alemanya. Ens ha arribat gràcies al Servei d'Intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'art de la variació es va convertir en un tema de debat a finals de l'edat mitjana, després que es desenvolupessin formes de notació a través de les quals es podia fixar una idea musical ben detallada. Durant segles, la llibertat d'interpretació per modificar el text musical, ja fos per pur desig de canviar, per joc virtuós o per necessitat individual d'expressió, va romandre fonamentalment inalterada. Però al segle XVIII, el principi de repetir una secció musical de manera espontània era qualsevol cosa menys un fenomen de moda. Alguns compositors van ser específics i oferien les seves alternatives. Per exemple, el violinista i compositor italià Giuseppe Tartini va deixar una versió ornamentada del primer moviment d'una de les seves sonates, la sonata per violí i continu en sol menor, opus 2, número 7, publicada a Roma el 1745. Ara en sentim els tres moviments, Allegro affettuoso, Allegro assai i Allegro assai. Ens acompanyen Yevgeny Sviridov, violí, Alexander Scherf, violoncel, Lisa Solovy, tiorba i Olga Pashenka, clavecí.

I Evgeny Sviridov, violí, Alexander Scherf, violoncel, Lisa Solovit i Orba i Olga Pashenko, clavecí, ens han ofert la sonata per violí i continu en sol menor, opus 2, número 7, de Giuseppe Tartini. El 2010, el violinista rus Evgeny Sviridov va guanyar el concurs Bach de Leipzig per sorpresa del seu professor de Sant Petersburg, que no sabia que s'havia iniciat el violí barroc de forma autodidacta. Un any més tard va publicar un CD dedicat a Bach i Bieber. Del 15 al 17 va estudiar violí barroc a Colònia i el 16 i el 17 va guanyar els primers premis als concursos de Rouen i Bruges. Aviat va esdevenir concertino del Concerto Köln i des d'aleshores és convidat habitual d'altres conjunts com a solista o concertino. Recentment, Evgeny Sviridov ha fet un altre enregistrament on mostra un virtuosisme sense pretensions i l'alegria de tocar. Una gravació de l'obra de Franz Benda, compositor i violinista bohemi que va fer carrera a la cort de Frederic II de Prússia. Franz Benda va fer que el seu alumne estrella, Friedrich Wilhelm Rust, anotés la part solista de 33 sonates en dues versions. Ens diu Evgeny Sviridov que no sempre és fàcil determinar si la versió original de Benda es troba al primer o al segon pentagrama. Sigui com sigui, en aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Herne, Evgeny Sviridov ens ofereix dues sonates de Benda. La primera és la sonata número 17 en la menor, i els moviments són Adagio un poco andante con sordino, Allegretto i Presto.

És la sonata per violí i violoncel número 17 en la menor de Franz Wende, que hem sentit interpretada per Yevgeny Sviridov, violí, Alexander Scherf, violoncel i Lisa Solovy-Tiorba. Després sentirem una

Altra sonata d'aquest manuscrit de Friedrich Wilhelm Rust, una sonata de Franz Benda. Però abans, en aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Herne, la clavecinista Olga Pashenko contribueix amb un solo i ho fa amb una de les peces amb les quals Carl Philipp Emanuel Bach ja insinua el títol La solució per la repetició. 6 sonates per teclat amb repeticions alterades. La que sentim és la sonata per clavecí número 4 en re menor, Votken 50 número 4, publicada amb el conjunt de 6 el 1760 a Berlín. Els moviments són Allegretto grazioso, Adagio sostenuto i Allegro.

La clavecinista Olga Pashenko ens oferia la sonata número 4 en re menor, Votken 50, número 4, del recull de 6 sonates per teclat amb repeticions alterades de Carl Philipp Emanuel Bach en aquest concert titulat D'una manera o altra, en què un grup de 4 músics, amb el violinista Yevgeny Sviridov al capdavant, presenta una selecció de sonates amb variacions o repeticions. Perquè el canvi és atractiu quan, per exemple, un passatge musical apareix 2 vegades. Però com s'ha de variar el text anotat quan es repeteix? Com vulgueu, però amb gust, responen les antigues teories de l'ornamentació. Però alguns compositors van ser específics i oferien les seves alternatives. Per exemple, Johann Sebastian Bach, a la seva partita per violí en si menor, col·loca una variació, anomenada doble, al costat de cadascun dels 4 moviments de dansa. Així, l'estructura és allemande, doble, corrente, doble, sarabande, doble i tempo di bure, doble. Des del punt de vista estructural, és inusual entre les sonates i partites de Bach, perquè consta de 4 parells de moviments i el segon de cada parell és una variació sobre el primer. Cada variació, o doble, és molt més ràpida que la secció precedent. Una obra tècnicament exigent que ara ens ofereix el violinista Yevgeny Sviridov.

I Evgeny Sviridov ens ha ofert la partita per violí número 1 en si menor, número de catàleg 1002 de Johann Sebastian Bach. I tornem ara a la col·lecció de 33 sonates que Franz Benda va demanar al seu alumne Friedrich Wilhelm Rust que anotés la part solista en dues versions. La que sentim ara és la sonata per a violí i violoncel número 27 en sol major. Consta dels moviments Allegretto, Siciliano i Scherzando Presto.

I Evgeny Sviridov, violí, Alexander Scherf, violoncel, Lisa Solovit i orba i Olga Pashenko, clavecí, ens han ofert la sonata per violí i violoncel número 27 en sol major del manuscrit Friedrich Wilhelm Hust, una obra de Franz Benda. Amb aquesta peça s'acaba el concert titulat D'una manera o altra, amb el qual els músics han presentat una selecció de sonates amb repeticions alterades. Un concert de les Jornades de Música Antiga de Herne 2024. Abans de marxar, els músics, però, ofereixen una peça fora de programa. Han triat música d'un altre compositor barroc i deixeble de Bach. Han triat el presto de la sonata en trio en do major de Johann

0: Fins aquí el presto de la sonata en trio en do major de Johann Gottlieb Goldberg. És el bis que han ofert els músics de la vetllada, i Yevgeny Sviridov, violí, Alexander Scherf, violoncel, Lisa Solovit i orba, i Olga Pashenko, clavecí. Ha estat el concert titulat D'una manera o altra, amb el qual els músics han presentat una selecció de sonates amb repeticions alterades. Sonates de Tartini, Benda, Carl Philipp Emanuel Bach i Johann Sebastian Bach. Un concert de les Jornades de Música Antiga de Herne 2024. Festival que en aquesta edició porta el lema de reduir, reutilitzar i reciclar. Demà l'ensemble Tasto Solo ens oferirà el concert Particularment Sofisticada, música vocal i instrumental de Lars Subtilior, amb motets i balades de Jamken de Saint-Lesche, Philippe de Vitry i Bernard de Cluny. Recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música amb el quartet de corda número 11 en do major, opus 61 d'Antonín Dvořák, que sentim interpretat pel Zemlínski Quartet.

Els components del Zemlinsky Quartet ens han ofert el quartet de corda número 11 en do major, opus 61 d'Antonín Dvořák, en aquest enregistrament de l'any 2014.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que el...
1: T'agrada llevar-te ben informat?

0: o prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
1: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dilluns 18 de maig i un dia més estem preparats per fer d'aparador tot el que sigui possible d'aquesta actualitat musical que ve farcida de propostes i de noms i de protagonistes. Ara és moment de saber per on passem avui.
1: Avui, a l'assaig general.
0: Doncs avui ens acompanyen ja a Marçal Girbau i Francesc Rivera Titot, dos dels artífecs impulsors del Perifèria Cultural, en aquest cas director fundador i director artístic, que avui doncs, ens perfilaran una nova edició d'aquest cicle que comença aquest cap de setmana, farcit de música, com no pot ser d'altra manera, i de moltes altres coses i també de molta reivindicació. De moment ja us saludem, Marçal i Francesc, molt bona tarda, benvinguts.
2: Moltes gràcies.
3: Bona tarda, gràcies.
0: Avui també parlarem amb el director i compositor Salvador Mas, que ens presentarà la seva pròpia edició crítica d'una partitura tan emblemàtica com el Rèquiem de Mozart, que li acaba de publicar una editorial alemanya. I en un registre molt diferent farem uns apunts del nou disc en directe del guitarrista i compositor Juanma Trujillo, un àlbum on s'envolta dels músics més representatius de l'escena del jazz avantguardista i la improvisació. I els últims minuts del programa ens acompanyaran Llorenç Blasi i Pablo Acosta, que vindran a presentar-nos una nova edició del festival Tiana Antica, que es desenvoluparà durant els dos propers caps de setmana en aquesta població del Maresme. Doncs aquest és el menú que tenim preparat per avui, amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i ja ho sabeu, fins les 7 comencem.

0: Doncs amb la música i les veus del projecte Terra E entrem ja en matèria. Els acabem de saludar. Avui tenim amb nosaltres en Marçal Girbau i en Francesc Rivera Titot per parlar-nos d'una nova edició d'aquest Perifèria Cultural, aquest cicle on hi ha tants noms, que passa per tants llocs i que agermana i marida doncs tantes propostes. Gràcies per ser aquí. I vaja, i explicar-nos una mica. Això comença diumenge 23, arrenca a Corbera d'Ebre. Vaig una mica...
1: Divendres 22.
0: Divendres 22.
2: No? Sí, divendres 22.
0: D'acord.
1: El 23 és dissabte, no passa res, eh? Però sí, sí que comença a Corbera, això sí.
0: Comença a Corbera d'Ebre amb un espectacle que es diu Guerra, Exili, Revenja. I és que volia una mica començar per aquestes terres on la Guerra Civil i la posterior doncs, repressió va marcar tant la història i la població, no? Expliqueu-nos
2: sí.
0: una mica.
2: És un espectacle que es replicarà de la mateixa manera, exactament, a tres llocs, a Corbera d'Ebre aquest dissabte, a Porreres, a Mallorca i a Argelers de la Marenda, amb el mateix format. És l'únic, diguem, l'únic espectacle o l'únic que es repeteix al llarg de tota la Perifèria. Tota la resta són coses absolutament diferents d'un lloc a l'altre, però aquest ens interessava replicar-los especialment per la significació dels tres llocs on es fa, que són tres passos del dolor i de la crueltat provocada per la guerra, en el cas de Corbera, doncs per la guerra en si, pels bombardejos, per la derrota, no?, també. Argelers, doncs, per el fet de l'exili, evidentment, i de la humiliació, no?, i de la doble derrota, no?, I després a Porreres, doncs, en el sentit de que recentment, doncs, amb l'obertura de les fosses que hi va haver, i que de fet s'està encara reivindicant en la memòria de Mallorca, una mica aquesta revenja, diguem, un cop ja has guanyat, no?, doncs a sobre et vols humiliar i escarnir i escarmentar, no?, encara més als derrotats, no?, a revolcar-te una mica, no?, i això per damunt del sofriment de moltes persones, no? Per això hem triat aquests tres llocs i hem fet un espectacle que pugui recórrer aquests tres llocs, un espectacle que protagonitza l'Anabel Vilallonga, la menorquina l'Anabel Vilallonga i Joan Lluís Bozzo, uh-huh. i que doncs, això s'estrenarà i anirà acompanyat doncs, després d'un concert dels Terrae, que és el que uh-huh. estàvem aquí escoltant.
0: Uh-huh. Perfilem una mica, per qui no conegui encara el cicle Perifèria Cultural, no? La filosofia, no? És un cicle de cultura, terreny i gastronomia, ho presenteu així, però hi ha altres coses aquí. I com ho plantegeu? Perquè feu fins i tot propostes fetes per l'ocasió, no?
1: Produccions pròpies, com
2: sí,
1: ara aquesta.
2: Com aquesta o alguna altra, no? Que on fem pujar dos artistes en un escenari a fer cançons seves, però que aquestes cançons expliquen una història, no? Diem un teva meva, no? Perquè aniran alternant cançons i amb aquestes cançons ells han pactat una història que han d'explicar, amb la qual no és un espectacle de cada un d'ells, però sí que és una cosa construïda per només un dia a partir de les seves cançons on construeixen una història, no? Doncs inventets
1: sí.
2: d'aquests, no?
1: Es podria haver dit Pep Guardiola.
2: Exacte.
1: No? El primer toc.
2: Sí, exacte. No? Per això vam dir amb un teva meva, no? De pren i deixa, no?
0: Mm-hmm. Passeu per 35 municipis, més de 100 espectacles, més de 40 jornades, diguéssim, d'un cartell. A veure, ara intentarem repassar-lo tot el que podem. Per exemple, ara estem sentint Arturo Gaia, perquè el dia 6 de juny vaig dient coses una mica aleatòriament, perquè uh-huh. a veure si tenim temps de repassar-ho tot. Serà ell protagonista amb Lia Sampai, però també amb Julia Cruz, cadascú amb la seva proposta, mm-hmm, però sí. no, com dèieu, no els heu posat junts perquè sí, no?
2: Exacte. Sí, ens interessava, i a més també en aquell dia hi participa la gent de la Glosa Improvisada Corda Carxofa, no? Que és precisament, és Isil, que és un lloc on diguem que està que no és dels llocs on s'ha recuperat encara tota aquesta cançó improvisada que s'ha anat recuperant en molts de les terres del país, no? I per tant ens agradava molt també portar-ho allà, no? Per aquest fet també, però també portar una cosa tan abrenca i tan, diguem, tropical, per dir-ho d'alguna manera, amb una vall del Pirineu, no? Amb una banda del Pallars, i també doncs, una noia com la Júlia Cruz, de la Franja, no? De Fraga, en aquest cas, per donar colors diferents, no? al propi paisatge. No?
0: Deixeu-me dir que hi ha llocs que molts de nosaltres no sabem ni on són, perdoneu, perquè, clar, són llocs petits, justament fent justícia a aquesta perifèria que voleu, d'alguna manera, retratar, no?
1: I reivindicar.
0: I reivindicar, exacte.
1: Sí. De fet, sempre he explicat que això del nom del perifèria ve d'un soufflé que em va pujar ara fa 5 o 6 anys, no recordo bé, quan aquest productor d'aquí del Baix Llobregat, l'Elís, va fer la seva primera cançó que va fer en català, no? que era una mena de mofa en aquell moment de la catalanor, podríem dir-ho així.

0: I que venia a dir que si eres un artista de la perifèria, com ell s'hi considerava, per ser del Baix Llobregat, no sorties en els mitjans de comunicació. No importava que ell hagués sortit en tots els mitjans de comunicació de llengua castellana del món sencer, ell se sentia de la perifèria perquè era del Baix Llobregat. I jo, clar, això no ho entenia, perquè si tu consideres de la perifèria del Baix Llobregat, o bé el teu país acaba a l'àrea metropolitana, o bé la teva capital és Madrid, perquè no hi ha més opcions. I aleshores, quan vam dir, diguem-ne perifèria, perifèria cultural, era un doble sentit. D'una banda era reivindicar aquells artistes que es troben fora dels circuits comercials, no? Fora dels circuits, per tant, de l'Elisi i de la seva trup, però alhora també és una manera de marcar els límits del mapa. Perquè al final és el que... I per això, per exemple, tenim doncs, artistes de Fraga, que personalment estic molt content que finalment hagin pogut incorporar la Franja, no només com a artistes, sinó també com a lloc, que anirem al Matarranya doncs, a poder fer el Perifèria. Tenim artistes de Catalunya Nord, tenim artistes de l'Alguer, i és una manera d'això, de dibuixar, com diria el Titot en la seva cançó, el més precís dels mapes.
1: Sí. No només portar, diguem, gent de tot el país, de tots els racons del país, sinó també nosaltres anar a portar aquesta perifèria en aquests llocs, no? Sovint, és amb, per això deies, hi ha molts llocs que no són, realment hi ha pobles molt petits, fins i tot molts, que no són ni municipis.
0: Sinó el més petit de Catalunya,
1: De fet, anem al poble menys poblat de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà, la meva comarca, on serem més gent de producció que no pas habitants al poble, no? Per fer una mica la idea, no? Però el fet de que en llocs, diguem que estan lluny dels circuits habituals, no? Si puguin portar propostes que no es tracta, quan diem que portem música, portem art, portem cultura i portem gastronomia, no pretenem entretenir i atipar, diguem, pretenem anar una mica més enllà, no pretenem, perquè entreteniments, vull dir, la gent ja en té, seria molt pretensiós que digui, no, venim a distreure-us, no, això seria molt pretensiós, no, i no està fora, no està dins dels nostres, però sí que és veritat que hi ha un cert tipus de cultura crítica, no? Que és aquella que explica coses, aquella que més enllà de la virtuositat, fins i tot de la interpretació, de l'execució, està pensada per explicar coses, no? I en principi entenem l'art com una mena de codi per desxifrar una emoció, un sentiment, portar-ho en un registre que altra gent el pugui entendre, diguem, traduir-lo, no?, a algun tipus d'art, no?, pot ser la poesia, pot ser la música, pot ser el teatre, podrien ser altres, perquè a partir d'aquest codi la persona receptora ho rebi i ho pugui un altre cop convertir en emocions, perquè les emocions ho fem així perquè encara no s'ha inventat el Bluetooth de les emocions, de dir,
2: exacte,
1: ho sento molt i li traspasso directament, no, l'emoció per Bluetooth o per infrarrojos a l'altra persona. No, ho hem de traduir en un codi, no? I aquest codi normalment és l'art, no? I per tant a nosaltres ens interessa molt la gent que precisament practica això, que vol dir coses, no? I que normalment...
0: Coses sovint incòmodes.
1: Coses sovint incòmodes, no? Per això hem posat aquest lema, no?, enguany de... d'una cultura és viva en la mesura que és conflictiva, no? Que remou, no? Que fa pensar, no? No? Doncs això és una mica el que pretenem. I això nosaltres sí que volem doncs ajudar, col·laborar a que, per si no es donés el cas, arribi a tots els racons, fins i tot el més petit.
2: Doncs seguim amb la música i seguim parlant d'aquest Perifèria Cultural.

0: Doncs seguim parlant d'aquesta perifèria cultural 2026 amb Marçal Girbau i Francesc Rivera. Hem saltat molt, hem anat a Alba Careta i Santi Careta, més Miquel Gil, que són dues propostes que heu posat juntes el dia 9 d'agost a Soler de Nuc, això és a Prats de Lluçanès. Ho dic per anar fent petites pinzellades. Parlem una miqueta de la gastronomia. Tot i que dèieu, no volem atipar el personal, sinó reivindicar coses de la terra i posar-les en valor.
1: Sí, en el cas que deies de Soler de Nuc, és...

0: hem anat tan enllà de pobles que de vegades no és ni poble, és que això és una casa, diguem, ens hem fotut a casa seva, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una finca on tenen la producció de tres tipus de bestiar i tal. Això que deies de la gastronomia, nosaltres el que pretenem, i aquí no he inventat res, això m'ho he trobat inventat de quan vaig arribar, no? Però una mica el fet de, com et deia abans, de que no pretenem atipar a la gent, no? Mm. Sinó que el que pretenem és, a partir d'una sèrie de referents de produccions o de cultius o de denominacions d'origen o de productors que hi ha a cada zona, doncs a partir d'aquests referents i a partir també del coneixement doncs, dels cuiners que hi pugui haver per cada zona, treballar amb aquests referents, treballar amb receptes, és a dir, que quan nosaltres disposem un sopar per la gent, no és allò anar a tipar la gent, sinó que pot pujar, i de fet puja el cuiner, explicar, mira, avui hem fet això, perquè estem aquí, precisament, i perquè hi ha això. I com que hi ha un artista menorquí, he fotut no sé què, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: I en el cas del Soler de Nuc, que és el Lluçanès, clar, sí. El Lluçanès és una comarca que no s'explicaria si sense parlar de la ramaderia, en aquest cas de la transhumància, perquè tots els pobles del Lluçanès són com són precisament perquè històricament doncs, ha estat la ruta que ha comunicat el Pirineu amb la Mediterrània pel que fa a la transhumància. I justament el Lluçanès s'hi fa probablement el millor xai del país. Bom, no sé si el millor, però en tot cas un dels
0: ara
1: més...
0: Ara entraríem en conflicte amb molts dels nostres col·laboradors.
1: Exacte, sí. Però és veritat que això ens ho hem de fer nostre, perquè si no és una manera també de fer memòria, en certa manera, de fer memòria històrica, i d'entendre el nostre país.
2: El millor que es pot fer per saber com el gust que té tot això és anar-hi. Tota la informació és al web, periferiacultural.cat. Jo el primer que penso quan cada any que veig el Perifèria Cultural és quina feinada, perquè, clar, 45 propostes, no sé quants pobles, esdeveniments... Sí. Com us ho feu?
0: Hi ha un bon equip, diguem, no? I la màquina ja està engreixada, diguem, no? Hi ha una sèrie de coses que ja funcionen una mica perquè ja se sap com anaven i que jo, doncs, com a incorporació he hagut d'aprendre, però també gent que
1: sí, sí.
0: Té molta feina de sobre.
1: Tenim una cap de producció, que des d'aquí la saludem, la Inés, que realment... gràcies, Inés.
0: Sí, sí.
2: Doncs i tant. Clar, teniu gent també molt important, no sé, Maria del Mar, Bonet, tots són importants, evidentment.
1: Sí, perdona, i que a més a més deixem dir una cosa de la Maria del Mar, que ens fa especial il·lusió, perquè és l'estrena del seu darrer disc, que és aquest L'aigua no cansa, que coincideix amb els seus 60 anys de carrera i que serà l'estrena a Terres de Ponent i, de fet, únic concert de presentació que farà la Maria del Mar a Terres de Ponent, podríem dir-ho així, d'aquest darrer disc, i passa en el Perifèria i passa a Agramunt, que no és ni tan sols capital de comarca. Ho dic perquè són dades, no?, que també trobo que està bé de posar sobre la taula.
0: I amb tot, no?, i tot i portar noms d'aquests, no?, i fins i tot espectacles, doncs, que... Doncs com l'espectacle de gener del 76 del Llac, que es va estrenar doncs, amb molt d'èxit fa uns mesos aquí al Palau de la Música, no? I fins i tot com l'espectacle d'Un temps d'un país, del Borja Penalba i de la Meritxell Gené, espectacles que ja han sigut acollits amb molt d'èxit, no? I tot i portar doncs, artistes de molt renom, no està entre els nostres objectius acollir aglomeracions de gent. És a dir, nosaltres estem en pobles que en molts casos no superen els 1.000 habitants. No? 600, 400, 300, 800... No? Són pobles relativament petits. Per tant, nosaltres no els hi faríem cap favor, més aviat al contrari, si els hi fotem allà 2.000 persones.
2: Clar.
0: I perquè un cop doncs el bar del poble ha servit els 80 entrepans que pot fer, la fonda ha omplert les 12 habitacions que té i el restaurant ha fet el seu, què en fotem? Per tant, nosaltres sí que entenem que no, per nosaltres no és un com més millor, com veiem quanta gent hi podem fotre, i si no, a més en molts casos, doncs, la mateixa situació ens limita les entrades que podem acollir, i en el cas dels cuiners, com que no anem nosaltres a tipar la gent, diguem, no? I són cuiners que poden fer també per una cosa limitada, no? I per tant, doncs, una mica la taula del comtat, del Bernat, quin és, no és comtat, no?
1: Jo crec que això es podria dir també d'una altra manera, que és que

0: en el cas de la cultura i d'això que en diem els drets culturals, de la democratització de l'accés a la cultura, funciona a l'inrevés de l'urbanisme, en el sentit que diuen que és més sostenible si l'urbanisme creix verticalment en comptes d'horitzontalment, no? Perquè si creix horitzontalment, doncs això, evidentment... En el cas de la cultura, jo... sobretot quan parlem de festivals i aquestes coses, gosaria dir que és a l'inrevés i és almenys el principi que nosaltres hem aplicat, que és anem a disseminar el màxim possible en el temps i en l'espai, perquè com més disseminem, com en definitiva més repartim, en comptes de concentrar-ho tot en un lloc i en un temps determinat i que s'aglomerin 10.000 persones en un punt, anem a això, expandir-ho al màxim possible, per tant, doncs que aquí hi hagi la Maria del Mar, allà hi hagi Gènesis 76, més enllà hi hagi en Tomeu Penya, de tal forma que tot s'escampi i, per tant, aquesta dissolució, en certa manera, és beneficiosa per tothom. Pels artistes, perquè així hi ha, diguem-ne, més partit, però també pels mateixos municipis i pel públic, perquè al capdavall, quin interès té anar a un concert on tens 10.000 persones davant teu?
1: Cert. El que està bé és veure l'artista de prop i degustar-ho tot en proximitat, no? Doncs a grans trets, aquesta és la filosofia del Perifèria Cultural. Ens ho han estat explicant en Marcel Girbau i en Francesc Rivera Titot. Moltíssimes gràcies. Se'ns acaba el temps. Repassaríem moltes altres coses, però ja ho anirem seguint. Comença ara aquest cap de setmana, dia 22, i s'acaba el novembre. Per tant, hi ha Perifèria Cultural per molts dies. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé. Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Pel Festival de Poesia de Barcelona, el Teatre de Sarrià us convida a fer un viatge per l'univers de J.B. Foix. Manel Barceló i Rosa Renom donen veu al poeta amb L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, amb acompanyament al piano de Jordi Masó i la música de Frederic Montpou. Dimarts 19 de maig a les 8. Entrades a teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, on la paraula es fa art.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Assaig general. Cada tarda a les 6 amb Marta Lanau i Albert Torrents.
4: Un quart i mig de set, seguim en directe en aquest assaig general. Ara, el primer reportatge.

0: El Rèquiem de Mozart, una de les obres més interpretades de la història, torna a ser notícia a casa nostra amb motiu de l'edició crítica que n'ha fet el director i compositor Salvador Mas i que ha publicat l'editorial alemanya Höflich dins de la seva col·lecció Repertoire Explorer. Tal com Mas explica en la introducció de l'obra, la seva tasca parteix de l'acabament tradicional de la partitura fet per Franz Xaver Ziesmayer, que al seu torn va veure del treball previ fet per altres compositors que van rebre l'encàrrec però no el van voler o poder assumir, tals com Franz Jakob Freistetler, Josef Eibler i Maximilian Stadler, abans d'arribar a Ziesmayer.
1: És una edició i compleció. El treball d'aquest senyor és ja des del segle XIX, ha estat posat en qüestió per molts músics i musicòlegs i tot el que vulguis, perquè allò que va escriure ell no està ni molt menys al nivell de Mozart. Se li escapen mil detalls que els que tenim una orella mozartiana, doncs des de petits ja hem patit, i que un dia o altre penses llàstima això o altre, això s'hauria d'arreglar. És una pena que se sentin aquestes quintes paral·leles, que això Mozart no hauria fet mai. I uns errors d'instrumentació flagrants, posar un trombó solista en el tuba mirum com a acompanyament quan el text el demana només un moment, i en canvi el senyor Ziesmayer, que no coneix la tradició de la música d'església, doncs s'atreveix i fa un disbarat darrere l'altre.

0: El treball de Salvador Mas, que acaba de veure la llum, no només és una revisió crítica de la compilació del Rèquiem de Mozart feta per Sismayer, sinó també de les produïdes durant els darrers 60 anys, de les quals s'allunya en molts punts essencials, tant pel que fa a la sintaxi compositiva, direcció vocal, harmonia i modulació, com a l'orquestració, que durant molt temps s'ha considerat poc reeixida. Mas també pren una posició clara en contra d'algunes compilacions contemporànies, fins i tot publicades per editorials de renom, particularment pel que fa al seu intent fallit d'afegir i compondre nova música al corpus transmès.
1: Des dels anys 60 d'aquest segle, que s'han familiaritzat els documents mozartians i la gent els ha pogut consultar, doncs hi ha hagut musicòlegs que s'han atrevit a fer una revisió del que havia fet Sismayer. Jo m'hi he apuntat en aquesta llista de peregrins mozartians. Uns han tirat el dret i han dit: el que feia Sismayer estava tan malament que no el publiquem. Només publiquem allò que és o que va escriure Mozart i afegim només un parell de detalls per no fer malbé el llegat mozartià. Cadascú estudia l'obra i pren una decisió. La meva decisió és que si el Rèquiem de Mozart ha pervingut fins avui dia d'una forma concreta com és la de Sismayer, no es pot tirar el dret i oblidar-la del tot. Perquè a les orelles tenim tothom que és aficionat a la música, té a les orelles la versió tradicional de Sismayer. Ara, un cop acceptat això, podem agafar la versió de Sismayer i començar-la a polir i corregir-li aquella nota que està malament o aquella instrumentació que està malament, però conservant la idea general d'ell. Això és la meva feina. Aleshores vindran els especialistes i diran: Salvador Mas, ho ha fet molt bé o ho ha fet molt malament.

0: Referència inevitable, sempre que es parla del Rèquiem de Mozart, la seva popularitat ha estat afavorida, sens dubte, per la llegenda que l'acompanya des de bon començament i que va convertir la partitura en una icona i va motivar que s'interpretés en grans solemnitats, com els comiats de Haydn, Weber, Beethoven, Schubert, Chopin, Rossini i Berlioz, i també de figures literàries com Schikaneder, Klopstock, Schiller, Collin i Goethe o Napoleó. A Salvador Mas, que ha publicat les notes de la seva edició en català, anglès i alemany, el Rèquiem de Mozart l'ha acompanyat tota la vida, des que el va conèixer per primera vegada a l'Escolania de Montserrat.
1: De petit ja coneixia aquesta obra, perquè de petit havia cantat a Montserrat i, clar, havia tingut aquesta partitura als dits. I em va semblar, llegint, que hi havia coses que no rodaven, en fi. Aleshores, més gran, vaig tenir, en el món de les corals, vaig tenir l'ocasió de poder-ho cantar, i, clar, m'estirava cada vegada els cabells veient el que passava. Després, com a director, l'he fet moltes vegades, i cada vegada que l'he fet corregia uns compassos d'aquí, uns compassos d'allà, fins que arriba un moment que dius, bueno, posats a fer, perquè no ho fem tot d'una sola vegada, i a més a fons, i fem una edició crítica amb allò que ha pervingut fins avui dia. És a dir, l'edició tradicional Prínceps, que és la de Fesmer, que és això que diem el Rèquiem en la forma tradicional, i després una crítica

0: casos severa del que s'hi ha afegit després per altres.
1: L'edició crítica i compleció del Rèquiem de Mozart de Salvador Mas està dedicada a la memòria de Maur Boix Selva, Ramon Benet, Enric Gispert i Albert Romaní i quatre amics devots mozartians, els quals, en paraules textuals de Mas, dec admiració i gratitud.

Doncs aquests apunts sobre aquesta edició crítica del cèlebre Rèquiem de Mozart ens han portat fins aquí mig minut i serem a 6:45. I ara és moment de repassar en format més breu l'actualitat. I comencem destacant que la cinta de Möbius, Tots els matins del món i Set de sons han estat nominats als Premis Alícia 2026. Els tres espais de Catalunya Música han estat nominats en la categoria de Periodisme Musical i Divulgació Musical, juntament amb el programa Territori Clandestí de Ràdio 4 de Ràdio Nacional d'Espanya. Es tracta de la sisena edició dels Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, que també inclou les categories d'autoria, directa, interdisciplina, internacionalització, interpretació, producció discogràfica, talent emergent i projecte social i educatiu. La gala de lliurament dels premis tindrà lloc el dijous 18 de juny a l'Auditori de Barcelona. I més de 300 alumnes de quart de primària de les escoles públiques de Sant Pere de Ribes acomiaden el curs avui i demà amb el projecte Cordes. Serà amb dos concerts al Teatre La Bòbila, amb els quals culminarà el treball pràctic del violí, viola i violoncel que han dut a terme durant tot el curs i en horari lectiu a través de la metodologia Groove and Play. Les sessions han combinat percussió corporal, exploració sonora i lectura musical progressiva, sempre amb un enfocament pràctic i participatiu. Aquesta ha estat la quarta edició del projecte. I també aquest vespre concert de cloenda de la 42a temporada Ibercàmera. Serà a les 8 del vespre a l'Auditori a càrrec de la soprano Christiane Karg, l'orquestra Gurzenik de Colònia i el director Andrés Orozco Estrada, que interpretaran l'obertura de l'holandesa Randa Wagner, l'escena final del Capriccio de Strauss i la primera sinfonia de Mahler, l'anomenada Tità. Canviem de registre i un nom, Juanma Trujillo.

0: Tot plegat ens ho explica un músic amb qui ja havíem conversat en aquest espai, que busca l'equilibri entre composició i llibertat, entre estructura i diàleg musical espontani. El dia 19 de juny hi haurà ocasió de veure Juanma Trujillo de nou en directe perquè presentarà el disc Música para Quinteto a la Sala El Molino de Barcelona, al costat dels companys amb qui comparteix el projecte. Formar part, ara, de l'escena catalana i europea no l'allunya, però, de seguir en projectes que venen de l'altra banda de l'oceà. Ell mateix ens explica què l'ocupa actualment.
1: Tengo algunas fechas en Nueva York pronto con la banda del saxofonista Caleb Wheeler Curtis. Tengo un trío con la violinista Leonor Falcón y el baterista Uriol Roca. Tenemos un disco grabado que estamos decidiendo cómo lo vamos a sacar. Y hay otro disco a trío con el baterista e improvisador Vasco Trilla y el bajista Kenneth Jiménez, que estará por salir pronto en 29 de mayo en un sello australiano llamado Rumble Records. Y bueno, sigo tratando de escribir nueva música y de mantenerme activo en la escena.
0: De ben segur que serà així i acabem recordant que Juanma Trujillo presentarà el seu disc a Quintet el 19 de juny a la Sala El Molino de Barcelona a les 8 del vespre.

0: Doncs arribats fins aquí, passem del jazz més vanguardista a la música antiga per parlar del Tiana Antica amb Llorenç Blasi i Pablo Acosta. Els saludem de seguida.
1: Assaig general. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Catalunya Música. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: I encarem ja l'última entrevista del programa que, com hem anunciat, volem dedicar a una nova edició del Tiana Antiga, que és aquest festival de música antiga de Tiana, com diu el nom, que coneixem bé i que cada any ens presenten, ja l'any passat també, en Llorenç Blasi i en Pablo Acosta. Doncs bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tots hem coincidit que el temps passa molt de pressa, sí. Perquè sembla que era ahir que va venir a presentar-nos la 25a,
1: sí, sí.
0: Que era aniversari rodó, ara me'n recordo.
1: Sí, sí, ara comencem una altra etapa, un altre quart, no?
0: Un altre cicle, sí, sí, sí. Sembla molt bé. I més o menys amb el format habitual dels... Vaja, són els dos propers caps de setmana, que són els dos,
1: sí, sí,
0: últims de maig.
1: Sí, sí, sí.
0: I a l'entorn de música antiga no podia ser d'altra manera, com diu el nom del festival. Però més enllà d'això, què destacaríeu, així, si haguéssiu de posar un titular en aquesta edició del Tiana Antiga?
1: Aquest any hem... Bueno, potser tenim una efemèride força interessant i força que ens plau moltíssim, que és l'any Montserrat Torrent.
0: Sí.
1: I justament se li dedicarà un concert a la Montserrat Torrent amb el seu aniversari. I aquesta serà una, també juntament l'acompanyaran a tots els concerts, una petita exposició on es farà el seu recorregut de la seva biografia. També hi haurà a disposició, doncs, el llibre i els CDs d'una recopilació que ha estat, diguem, editada dels fons de la Biblioteca de Catalunya. O sigui que són és d'alguna manera una primícia, perquè no estan, diguem, difosos com una casa comercial, diguem, normal que faci els CDs, o sigui, que faci la comercialització. Mm-hmm. Llavors, això ens plau molt. I després hem encetat una cosa que això és molt, molt popular o molt ordinària o sovinteja en els festivals, que és el Fringe. El Fringe, aquest concepte de off-festival o d'emergents o no sé com expressar-ho, però que tenim quatre grups molt novells, d'uns grups emergents que han fet la seva carrera musical i han composat, doncs, una formació per oferir aquestes recerques i aquesta interpretació amb un bon nivell. I aquestes potser són les dues novetats més,
0: molt bé,
1: més destacades.
0: Doncs ara després ens presentarem, però comentem tots els concerts o activitats.
1: Sí, sí.
0: Per fet, comenceu dissabte al migdia amb la presentació del festival, en la qual, si ho veig bé, intervindrà ja el grup que després serà protagonista.
1: Exacte.
0: Del concert.
1: Serà com una mena de tastet, diguem, donarem el tret de sortida, que es diu, del festival, i ens faran com una mena de tastet de danses i, bueno, ho han titulat una miqueta aquella petita mostra de miracles i danses. Mm-hmm. Aleshores, bueno, per introduir una miqueta el que és la música antiga, perdó, la música medieval, i així es donarem un començament a les 7 de la tarda a la sala del Bènit, que aquest any, doncs, està tot bastant concentrat tot en la sala del Bènit, i tirem endavant.
0: El grup es diu Entrebescant.
1: Entrebescant, sí, sí.
0: I són veus, instruments, i pel que has dit, dansa també?
2: O... No, però el repertori tindrà, o sigui, el concert de presentació que estava dient el Llorenç, que és al matí a la plaça de la Vila, tindrà força danses, moltes danses al programa, i, bueno, no són de... Bueno, instruments, zanfona, percussió, flautes, fídula, rable, vol dir arpa, un conjunt d'instruments medievals, també amb veu, en la veu de la Lívia Camproví i la Beatriz Peña. I la mateixa formació serà que després a la tarda, a les 7 de la tarda, a la sala del Bènit, farà el seu concert, que es titula El cantar del destierro. Sí. I està dedicat al Cid i a la música de frontera.
0: Això serà a les 7 exacte del dissabte 23. I l'endemà és quan ja potser tenim més feina, perquè si hem de presentar tots aquests grups, cadascun té la seva formació, el seu repertori. Explica-nos d'entrada com els heu seleccionat.
2: Bueno, vam obrir un període d'inscripcions i vam rebre moltes sol·licituds. La veritat, estem molt contents. Al final, per casualitat, tenim quatre grups que tots venen del Departament de Música Antiga de l'ESMUC. I, bueno, estem molt contents perquè hem aconseguit un programa de fringe molt variat. Tenim des de música de l'edat mitjana fins a renaixement, barroc. Un dels grups és de polifonia a capella, que fa polifonia fa Morales i Victoria i tal. I altres que fan música medieval amb organeto.

0: manera de, també de connectar, no?, amb les noves generacions, de mostrar l'altíssim nivell de les escoles i els departaments de música antiga, que no és tant que siguin gent que no siguin professionals, sinó que, bueno, al final, quan tu vols formar un grup, el grup necessita un temps de rodatge, no per la qualitat dels seus intèrprets, sinó perquè necessiten oportunitats per poder mostrar i fer concerts i tenir un rodatge. I al final el que estem fent és això, és gent que està totalment preparada pel món professional i que ja, de fet, fa coses professionalment, però que han volgut crear un grup, o fa poc temps que han creat un grup, i nosaltres li donem l'oportunitat de que treballin amb aquest grup i que tinguin una presència dintre del panorama així de la música antiga a Catalunya.
1: Mm-hmm. Amb això que diu el Pablo, ens agradaria també reforçar el fet de que el festival va néixer per fer una difusió de la música antiga, i sempre té aquell esquema d'intentar en el festival que surtin els corrents principals de la música. Aleshores, per qui no n'estigui avesat, tindrà l'oportunitat molt, molt clara de poder assistir a un panorama de la història de la música occidental, almenys als inicis, no?, fins al barroc, i justament està amb aquesta filosofia del festival, difondre no només la música antiga, sinó el seu entorn, mm-hmm, encara que el seu entorn queda una miqueta desdibuixat, però aquest és el pensament.
2: Mm-hmm. Els grups són d'Ensemble Polímnia, Antic Prometeu, Cabaroc Ensemble i Concòrdia Sonorum.
0: Sí, exactament.
2: Sí. Ho dic perquè ara potser no tenim temps de detallar cadascun les característiques i el repertori, però així en general entenc que esteu contents, no sé si sorpresos també de la resposta d'aquests grups. És a dir, què els demanàveu, què els oferiu i què els demanàveu? També pensant per si algun grup s'ha presentat i no ha estat seleccionat i vol tornar a concórrer l'any que ve,
0: no? Estem super sorpresos perquè fins i tot hem rebut algunes propostes que són... des del nostre... espero que hem fet, no? Hem deliberat i hem pensat que eren massa... eren formacions que ja estaven massa dintre del panorama professional. Mm-hmm. O sigui que això vol dir, és un símptoma també de la quantitat de gent que hi ha que vol treballar i que té un projecte interessant i amb material per poder mostrar, i hem hagut de fer aquesta selecció amb sense, com hem dit, tenir clar que sempre el nivell havia de ser molt alt, però sempre sabent que estem donant una oportunitat a gent que fins ara no ha pogut fer-ho, no? No hi ha gent que ja ha començat a rodar, perquè, com he dit, hem rebut sol·licituds de gent que ja estava rodant. Sí. I bueno, nosaltres, quan el festival, el que ha ofert als grups, és, a part del concert, òbviament, un enregistrament de la seva actuació perquè puguin tenir aquest material per poder després trobar més concerts o que pugui ajudar a la seva feina, no?, com a professionals.
1: Amb això també ens ha inspirat una miqueta el fet de que justament la dificultat que tenen els grups que comencen, que acaben, que són músics que han estat estudiant i han estat practicant i que tenen la il·lusió de fer el seu recorregut professional, doncs ens ha inspirat amb el fet de dir, bueno, clar, i costa de programar això en un festival perquè estem molt sotmesos a tenir rendibilitat, en el sentit de que, és clar, els músics cobren i han de pagar, no? S'han de pagar. Però vull dir que el fet aquest de que ja no tinguin un catxet, sí que el fet de tenir una proposta, una proposta de programa concreta, doncs això és el que afalaga d'alguna manera a poder oferir que la gent pugui gaudir una mica d'un tast, i a més són grups que s'hi han posat molt, vull dir que tenen un molt, molt bon nivell.
0: Seria una jornada molt, molt bonica, perquè, a més, com hem dit, aquests concerts seran com de 15-20 minuts cadascú, i estaran, mm-hmm, tots un darrere de l'altre. Per tant, bueno, pues serà com pel públic, com ha dit el Llorenç també, doncs una manera de conèixer repertori de molt variat, si no tens molt... bueno, no ets molt massa o molt aficionat a la música antiga, doncs és una jornada ideal per poder trobar un primer punt de contacte, no?, amb aquests repertoris, i en un sol concert veure quatre opcions molt diferents.
2: Fins ara hem explicat tot el que passarà aquest cap de setmana, i l'altre, que serà l'últim de maig, 30 i 31, també hi haurà propostes de Tiana Antica, hi haurà aquest concert d'homenatge a Montserrat Torrent, com deies, el dissabte a les 7 de la tarda. Ella no hi serà, però és un concert de l'Orquestra Barroca Catalana, on hi ha orgue, no?
1: On hi ha orgue, just, sí. Evidentment, vam tenir una conversa amb l'Orquestra Barroca Catalana,

0: I justament ens van oferir un concert amb l'eix tan de columna vertebral del barroc, que és Bach i Händel, no? I aleshores ens oferiran un seguit de cantates i concerts justament d'aquests dos autors. I hem aprofitat la vinentesa per poder fer-li retre-li un homenatge amb les nostres disponibilitats d'homenatjar-la.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Està molt bé, això serà dissabte. I l'endemà diumenge, dues propostes per tancar. Una al migdia, La Tendresa, que és un concert familiar participatiu. Aquesta modalitat potser no és nova d'aquest any.
0: No, sí, però l'hem tingut alguna vegada en el festival, sí. El que passa que, clar, moltes vegades els concerts familiars van per un altre cantó, no se'ls ofereix música antiga. Llavors, hi havia aquesta possibilitat del duet de l'Èlia Casanova i de la
2: Belisana
0: Ruiz, tant em sortia, doncs que proposaven justament que dos músics o dos músiques, no sé com dir-ho, o sigui, una soprano i una, sí, sí, i una violista, poder entrar a l'acord com a músics. I aleshores aquí es crea un teixit de col·laboració entre els assistents i els ofereixen precisament poder arribar a fer una viuela, construir-la allà. Llavors, és una proposta familiar de dir, vinga, doncs el bricolatge, no? El do it yourself, que diuen, de fer una viuela.
1: Molt bé. Que és aquell programa que no es pot traduir, perquè en castellà és l'abuela viuela, que és un instrument que es costa molt ja traduir, o sigui que
0: sí, sí,
1: el títol aquest.
0: No, i està bé, perquè l'abuela viuela dona aquesta imatge de dir la viuela és l'abuela, sí, doncs, de la guitarra i dels posteriors instruments de corda polsada, d'alguna manera. No? Llavors queda així com molt familiar també l'abuela viuela.
1: Sí, sí, sí.
0: I doncs el fet del programa, hi haurà evidentment el seu tros de concert de la música del Renaixement.
1: Molt bé. I l'Èlia Casanova, això serà a les 12 del migdia.
0: A les 12 del migdia, sí.
1: I l'Èlia també participa al concert de les 7 de la tarda, és? Sí,
0: a les 7.
1: Dins, sí, de Quinta Essència, i l'ensemble Arquivolta. És a dir, sumeu aquí forces, no, Pablo? Dos conjunts,
2: sí,
1: estables.
2: Sí, sí, sí. Estem també supercontents perquè, bueno, hem muntat aquest programa amb Arquivolta per poder fer no un concert a capella, sinó també un concert més gran, amb més possibilitats, bueno, tímbriques i tal. I tenim un programa molt bonic, bueno, que està dedicat al món de la caça, sí? Es titula A la caça dels sentits. Mm-hmm. I bueno, tenim aquest programa centrat bàsicament en la ensalada de la caça de Mato Fletxa i la missa que va fer Cristóbal de Morales, no? En relació amb aquesta peça de Mato Fletxa. I a partir d'aquí hem fet un programa que intenta una mica mostrar el que seria una jornada de caça de Monteria, no? Amb un apartat de música més palaciega, una altra més sacra, la part en si de l'ensalada, i una part més festiva, intentant donar el que serien els diferents moments del dia, no? que podrien constituir aquesta jornada. Uh-huh. I sempre amb l'acompanyament dels instruments, flauta de bec, baixó, viola de gamba, vol dir, serà també molt, molt interessant, perquè ens dona la possibilitat de jugar, no? De fer peces instrumentals, de fer moments més amples, no? A nivell de sonoritat, altres més íntims, a capella. Crec que és un programa molt interessant.
1: És curiós, no sé si ho heu pensat, com la caça que avui en dia, no? Bueno, té els seus seguidors, evidentment, però que en el passat inspirés tanta música, no? I més enllà de l'antiga, estic pensant en Haydn,
2: sí,
1: en moltíssima de música inspirada en la caça.
2: Moltíssima, clar que sí, per això és una idea. Bueno, hi ha moltíssim de repertori i al final, bueno, l'hem titulat d'aquesta manera, A la caça dels sentits, per allò de que potser no estem massa d'acord amb el tema de la caça, però volíem, bueno, donar-li un altre significat també, que crec que és molt propi del Renaixement, no? A la caça, podem dir sentits, bellesa o no sé com, però d'alguna cosa que, tot i que el tema de les peces sigui la caça, sempre de fons, com, òbviament, hi ha un intentar trobar altres significats, sí, no? Altres.
0: Última hora, l'ésser humà el que fa és justament això, la cerca d'aquests sentiments, d'aquesta... Mm. I llavors és quasi bé un motor, no? De vida. I aleshores, bueno, ens ha agradat molt. Mm.

0: que pel Pablo doncs, tinguéssim aquesta facilitat de poder entrar amb el... amb aquest concert.
1: Sí.
0: I a més és, perdona, no sovinteja massa aquesta conjunció de veus i instruments.
1: No, exacte.
0: I és una altra oportunitat, dintre allò que dèiem de la difusió de la música antiga, doncs que hi hagi opció i que hi hagi una mica la possibilitat d'entrar a moltes propostes. No?
1: També s'ha d'afegir, perdoneu que no ho hem dit, perquè aquest concert no està dintre del cartell ni la programació oficial, però el dissabte 30, de Quinta Essència a les 5 de la tarda, farà un petit concert a la residència de Sant Cebrià, que ja ho han fet l'any passat i creiem que també és alguna cosa que és molt bonica de fer, molt emotiva també, i que aquest sector de la població que no pot accedir, no pot anar als concerts dels festivals, nosaltres apropem el festival a la residència i fem un petit...
0: I aprofito la benentesa també per dir que aquest festival està obert a totes les persones amb diversitat visual,
1: sí. En
0: el sentit que, i sempre ho repeteixo, perquè com que els instruments estan o bé a les vitrines dels museus o bé estan a l'escenari, l'opció de poder entendre físicament què és aquell instrument que sona d'aquella manera... doncs es pugui tenir una visió en tres dimensions, com sigui. I amb això també, doncs, vaja, és una de les constants que tenim.
1: Sí, me'n recordo.
0: Sí, sí, sí.
1: Sempre.
0: Sí, sí. És més, l'any passat, també coincidint amb Quinta Essència, vam poder entendre o vam poder veure, que també això està obert a tots els sentits, com la veu intervé com a instrument en el cos, no? Llavors van pujar una sèrie de, bueno, quatre persones cegues i van entendre i escoltar la polifonia com vibra en el cos d'un cantant. I llavors això va ser, bueno, van dir ells que era una experiència molt bonica, o sigui
1: vam anar tocant les diferents parts del cos, no? I per veure com no només la vibració, sinó també els moviments de la laringe, de com posicionem la mandíbula, el coll, el pit, tot això. I per a ells va ser molt bonic, clar, perquè van veure com realment el cos com reaccionava, no? Com funcionava i com es movia per poder cantar. I, bueno, és molt bonic, sí, sí.
2: Anava a dir que això és una prova més que hi ha moltes coses encara a difondre i a ensenyar que potser el públic no s'espera, no? En aquest sentit, el públic del Tian Antica és un públic que es deixa sorprendre, que sí. Ja va al festival, és a dir, no cal que li serveixin tot,
0: jo crec que...
2: tot conegut. No sé si m'explico,
0: sí,
2: amb la pregunta.
0: No. Jo crec que sí, perquè fins i tot les persones cegues van amb certa reticència o amb prudència, perquè, és clar, tocar doncs, un cello del 1700 doncs, els hi dona un plus que no pas... en les persones que veiem ja l'instrument. Hi ha com una connexió. I realment el que et trobes és que després de la descoberta tàctil, quan obres la possibilitat de que es vagin a tocar, ja de petits ens diuen que tenim la vista als dits. No sé si això... Bueno, a mi m'ho deien això. No toquis que tens la vista als dits. Doncs realment les persones que hi veuen afegeixen un plus al poder veure i tenir a les mans aquest instrument. Que és un plus, i per això es deixen sorprendre. Igual que hi ha molta gent que cada any descobreix el Visigudí, que és aquella recreació del dolç del segle XIV, segle XV, vaja.
3: Que bé, doncs una nova oportunitat per descobrir-ho aquests propers caps de setmana a Tiana.
0: Sí, sí.
3: Doncs us agraïm molt la visita i us felicitem per aquesta programació, Llorenç i Pablo, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Us esperem a tots ahir a Tiana.
0: Esperem així.
4: Assaig general.
2: Doncs així ens hem aproximat al final del programa d'avui dilluns, uns instants per anunciar algunes de les coses de les quals parlarem demà. Per exemple, sentirem la música de l'últim disc del compositor Juan José Ochoa, Something to Remember, que es presenta demà mateix a la llibreria Byron de Barcelona, i també sabrem detalls d'un altre disc i també concert a Barcelona, en aquest cas del guitarrista Alejandro Hurtado. Es diu El primer llanto, i aquest guitarrista és tot un referent en el món de la guitarra espanyola, un virtuós investigador sobre la relació entre les facetes clàssica i popular de l'instrument. Doncs fins aquí us hem acompanyat l'equip habitual: Olga Cardús, Oriol Pinart, Albert Torrents i Marta Lanau. Us esperem demà. Que passeu molt bon vespre.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour marxant a Ohio i anem amb els quatre germans Mills, un quartet vocal de jazz i pop tradicional que van fer més de 2.000 enregistraments, van vendre més de 50 milions de còpies i van guanyar un grapat de discos d'or. Ells van ser els primers artistes negres que van tenir el seu propi programa a la Ràdio Nacional, a la CBS, això l'any 1930. Fent aparicions també al cinema i sent els primers que van aconseguir un èxit al número 1 a la llista de senzills. Fins i tot van ser inclosos al Saló de la Fama dels grups vocals. El seu pare era barber i tot va començar quan ells, formant un quartet d'aquells anomenats quartet de barberies, es posaven a cantar, doncs, per fer algun dineret i també donar-se a conèixer. I així, de mica en mica, també classes i una mica de sort i el seu talent, evidentment, arribarien molt lluny. Els sentim interpretant un tema de l'any 1943 de Melvin Oliver. És el titulat Opus One. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. Ells són els Mills Brothers. I comença el Gran Tour. Benvinguts! Benvinguts!

I el segon trajecte, canviem completament de registre. Ens endinsem en el món d'un compositor pràcticament desconegut. Sabem que havia nascut l'any 1859 i que va morir després del 1901, però no sabem la data exacta de la seva mort. Es deia Léon Honoré. I aquest morçó de concert, aquesta peça per a viola i piano o orquestra, que és una altra versió que també existeix, va ser escrit l'any 1890. I l'obra va ser escollida com a peça principal per un concurs o una competició de viola del Conservatori de París, això l'any 1904. Eren unes competicions anuals que existien per totes les classes del Conservatori i els premis es lliuraven als estudiants amb millor rendiment. De la mateixa manera que la majoria d'obres contemporànies concebudes originalment per a instrument solista i orquestra, també les escollides per al concurs del Conservatori, l'obra estava pensada per mostrar el domini tècnic del violista. Perquè aquesta obra està escrita per viola i per a piano, tot i que n'existeix també una versió per orquestra més endavant.

Doncs sentíem música del compositor Léon Honoré. Era el seu morso de concert, l'opus 23, a la versió. A la viola era Timothy Rideau i al piano Jonathan Ware.

i amb aquesta música ara canviem completament de registre. Canviem de ciutat, canviem d'època i canviem d'estil. Ho fem amb aquest pianista, organista i compositor, nascut a Alemanya, a Dresden, l'any 1783. Es deia August Alexander Klengel. I de la seva producció he escollit aquest Larghetto Amoroso e Appassionato. Forma part de les romances sentimentals de caràcter melangiós, el seu opus 34. L'interpreta Anna Petrova.

0: Doncs era música a cavall entre els segles XVIII i XIX, de gust Alexander Klengel. Era el larghetto amoroso i appassionato de les seves romances sentimentals de caràcter melangiós. Era el tercer moviment del seu opus 34, la pianista Anna Petrova.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

I ara amb aquesta música ens endinsem en el món d'Ulrich Drechsler, amb aquesta obra que porta per títol On comença la respiració, arranjada pel pianista de jazz noruec Tord Gustafsson.

Ell és Kevin Mahoney, un tipus de Kansas que va irrompre a l'escena del jazz a mitjans de la dècada dels 90. Aquest tema és del 1937, d'Arthur Sorge. És See Your Face Before Me.

0: El Gran Tour amb Victòria Palma.
1: I aquesta música és d'Antonio Vivaldi. És un motet que el compositor va escriure l'any 1735 a partir d'un text anònim en llatí. Porta per títol Nulla in mundo pax sincera. I descriu, parla de les imperfeccions d'un món ple de maldat i de pecat i lloa a Jesucrist per la salvació que ens ofereix. Canta Julia Lesneva.

0: Doncs estàvem sentint música d'Antonio Vivaldi, era el seu motet Riom 630, Nulla in mundo pax sincera, i que sentíem en la versió de Julia Lesneva, acompanyada dels Barroquisti, que dirigia Diego Fasolis.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

A l'edat de 13 anys, vaig conèixer una dona. I aquell dia vaig creure que coneixia l'amor. Ella només caminava pel carrer, però els homes la despullaven amb els ulls. Amb el temps, amb els anys, vaig entendre massa tard tot el que ella havia patit. Bé, aquestes són uns quants pensaments que el protagonista masculí de la pel·lícula On farem la parada, diu al cap d'un temps pensant en la protagonista femenina d'aquesta pel·lícula. Ella es diu Malena i és una dona bellíssima, una dona encantadora, irresistible, que ha anat a un tranquil·let poble de l'assolellada costa siciliana, Castelcuto, una nova etapa, passar allà la Segona Guerra Mundial, mentre el seu home és al front, és a la guerra. Bé, un grup de nois, de dèbils adolescents en bicicleta, la van seguint allà on vagi, amb l'única intenció d'observar la seva bellesa. I entre ells hi ha un noi d'uns 13 anys amb molta imaginació, que porta el seu desig a uns límits obsessius gairebé. I uns anys més tard, aquest noi, de nom Renato, narra el seu record d'adolescent en aquell poblet anomenat Castelcuto, aquell poblet tranquil de Sicília, durant la guerra. La pel·lícula és de l'any 2000 i el director i guionista és Giuseppe Tornatore. I el que fa amb aquesta pel·lícula, On aquí farem la parada, és mostrar com moltes societats construeixen la imatge de la dona no a partir del que ella és, sinó del que els altres hi projectem. Gairebé el poble sicilià funciona com un organisme col·lectiu. Ningú és completament innocent. Els rumors, les mirades, els silencis, les xafarderies es converteixen en una forma de violència. I el director ens està dient una cosa molt dura, que els pobles petits sovint controlen el comportament, especialment el de les dones, mitjançant el judici social. Perquè la comunitat, estimats i estimades, necessitem castigar qui surt de la norma. Una pel·lícula que no és només una història sobre una dona vella en un poble, sinó que Tornatore utilitza aquesta trama per parlar de diverses coses. El desig masculí, la hipocresia social, la crueltat d'alguns pobles petits, el pas traumàtic de la infantesa a l'adolescència. Una pel·lícula rodada l'any 2000, tot i que passa durant els anys de la Segona Guerra Mundial. També dic que les dones del poble també participen en aquesta violència i això és clau en la pel·lícula, perquè el director no presenta el masclisme només com una opressió masculina, sinó també com un sistema social compartit. Clar, quan el marit desapareix, quan ell va a la guerra, ella queda sense protecció masculina i és quan el poble la pot devorar. I quan el marit torna de la guerra, el poble què fa? Doncs aparentment la perdona. Però ell, el director, no presenta això com una victòria, sinó com una reconciliació amarga. Perquè ara l'accepten, però per què l'accepten? Perquè torna a estar integrada dins de l'ordre tradicional. I ara ella, doncs, ja no és perillosa als ulls dels altres homes i les altres dones. I de fons, estimats i estimades, doncs és música del gran Ennio Morricone. Una vegada més, una petita obra d'art que el compositor va fer en aquesta pel·lícula.

Doncs estàvem sentint música d'Ennio Morricone. Sentíem uns extractes d'aquesta bellíssima banda sonora de la pel·lícula de l'any 2000, titulada Malena, dirigida per Giuseppe Tornatore. Una pel·lícula que la va protagonitzar, que abans no us ho he dit, la gran Mònica Bellucci.

I avui, com a souvenir, les fem tongui, les dones rapades. Perquè la pel·lícula Malena connecta molt amb aquella experiència real de moltes cultures, no només de Sicília, de moltes dones, de milers de dones humiliades públicament al final de la Segona Guerra Mundial. En aquest cas, milers de dones franceses, sobretot entre el 44 i el 45, després de l'alliberament de França i de l'ocupació nazi, moltes van ser acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys, el que s'anomenava la col·laboració horitzontal. Però la realitat era molt més complexa. Algunes sí que havien tingut relacions amoroses o sexuals amb els alemanys. Els altres ho havien fet per pura supervivència. I moltes simplement van ser acusades per rumors, enveges o venjances personals. I el càstig, doncs, era brutal. Brutal i públic. Què feien? Doncs els hi rapaven el cap. Les passejaven pels carrers, les insultaven. A vegades les marcaven amb esvàstiques i la multitud les humiliava davant de tothom. Mireu, existeixen documents, fotografies que glacen el cor. Si ho mireu, una d'elles és la fotografia de Robert Capa, a la ciutat de Chartres, on es veu una dona amb el cap rapat, portant un nadó, mentre la multitud, homes i dones, la miren amb odi. Una imatge que s'ha convertit, com molts de vosaltres sabeu, en un símbol de la humiliació pública de les dones després de la guerra. I el que deu passar avui dia, estimats i estimades, que encara no sabem. O que sabem i mirem cap a un altre costat. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i a punt de solfa. Què tal, com estan els ànims? Posem-hi una mica de música, va. No ho soluciona tot, però ho fa un pèl més suportable. I el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta d'avui melós i amb suc saborós, intens, casolà, reconfortant, vaja, com un emblemàtic suquet de peix. Què me'n dieu del suquet de peix? Sortirem de la Provença rural, via Almeria, cap a les Palmes de Gran Canària, Rio Grande, Brasil, Cleveland, Estats Units, Toronto, Canadà, Irlanda, Glasgow, Uppsala, Suècia, Grenoble, Cambrils i acabarem a Sabadell. I l'hora dels adeus, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, Jordi Alomà, director del Museu de la Música, no sé si heu estat, amb una de les col·leccions d'instruments més riques d'Europa. Què? Us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, la música s'inventa o es descobreix? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda, bona setmana.
4: Hola, moltes gràcies.
2: Avui xup-xup de la setmana?
4: Exacte, perquè tenim entrevistes molt interessants i volem que ja en tingueu moltes ganes per als dies que venen. Començarem avui, d'aquí uns minuts, amb Serena Sáenz, soprano de renom internacional, que l'any que ve torna a casa al Liceu per interpretar la flauta màgica. I per tant, encara ho deies, el Dia Internacional dels Museus és avui, farem una visita al Museu de la Música de Barcelona amb Jordi Alomà. Demà ens preguntarem què en pensaria o què hauria pensat Antoni Gaudí de la moguda que hi haurà el dia 10 de juny a la Sagrada Família, a la visita del Papa. Què hi hauria dit ell?
2: Què diria allà Gaudí?
4: Exacte, li agradaria, no li agradaria, estaria d'acord? Doncs li preguntarem a Armand Puig, autor del llibre Gaudí, vida i obra. Dimecres, la gran Maria del Mar Bonet, que en la prèvia de l'estrena del seu nou disc, que serà al Palau de la Música, i tancarem la setmana amb Margarida Truquet, presidenta del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, que és el conegut com a Conca.
2: Molt bé, i també a l'hora dels adeus amb els oients.
4: Exacte, tenim per exemple el Cisco, la Carme, la Cristina, tots ells oients que tancaran el programa amb les seves peticions musicals.
2: Sumeu-vos-hi, trieu un tema que penseu que pot fer joc amb la línia musical que portem i engalanar el comiat, l'hora dels adeus.
4: Que queda molt bé i molt, molt bonic.
2: Molt bé, i ara, atenció, perquè tenim una pista per la teca misteriosa.
4: Exacte, què, la diem?
2: Sí, sí.
4: Una ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i el bitxo.
2: Una ànima líquida serà d'un d'aquests indrets per on passarem. I ara, la música misteriosa. Fins aquí, 93-048-53-21, línia oberta. Podeu parlar amb l'Anna, que us atendrà. També el 607-470-305, si preferiu enviar una nota de veu o un missatge. I després també hi ha el correu fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som al bell mig de la Provença rural, amb les orenetes voleiant àgils i cridaneres, amb els seus espinguets inconfusibles. Són símbol de llibertat i lleugeresa. Devien inspirar Charles Gounod per l'òpera Mireille, amb l'àrea de l'oreneta que també interpreta la jove soprano Serena Sáenz en el seu primer disc, que està dedicat íntegrament als ocells. Fixa't com sona.

0: Oh, bravo, bravo! Olivier Rigondel, aquesta lleugera oreneta de l'òpera Mireille de Charles Gounod, d'un poema provençal de Frederic Mistral i amb una esplèndida Serena Sáenz, jove soprano catalana, una de les artistes més versàtils de la seva generació, elogiada per la seva musicalitat i aquestes notes altes radiants. Us recomanem aquest disc, Birds, ocells, disc de debut amb l'Orquestra Filarmònica Estatal de Transilvània, dirigida per Celia Cafiero, i explora la connexió entre la veu lírica de soprano de coloratura i el fascinant món dels ocells cantaires a partir de selectes fragments operístics dels segles XVIII, XIX i començaments del XX. I ens atén des d'una terrassa amb amics, Serena Sáenz, benvinguda i enhorabona!
1: Hola, moltes gràcies.
0: Que bé, que bé. Escolta'm, d'on neix el teu amor pels ocells?
1: Mira, el meu amor pels ocells és merament un símil de la meva veu amb l'animal en el que molts compositors s'han inspirat per fer les composicions que jo avui en dia puc cantar.
0: I quin és el...
1: I em va fascinar.
0: Clar. I quin és el teu ocell preferit?
1: Home, el rossinyol, està ben clar el disc. És el més cantaire de tots.
0: És el que més s'assembla a la teva veu?
1: Jo diria que sí. El que passa és que a mi m'han dit que els rossinyols, els que canten, són els mascles, no les femelles. Llavors ara estic una mica en dubte.
0: Ho demanem als oients, a veure si algú ens vol confirmar això. Parlant de rossinyols, heus aquí.

0: Aquest és el rossinyol i l'estrella de l'opereta Mademoiselle Modiste de Victor Herbert, estrenada el 1905, una lletra que compara un rossinyol enamorat d'una estrella inaccessible, una metàfora romàntica sobre l'amor impossible. Per cert, et sents afortunada en el tema de l'amor, Serena?
1: Ostres, molt. Em caso dintre d'un mes.
0: Què dius?
1: En primícia!
0: Que sí, bé! Sí, sí, sí. Moltes felicitats!
1: Gràcies!
0: Que bé, home, doncs
1: sí,
0: això...
1: Sí, estic molt contenta.
0: Doncs ho podem publicitar d'alguna manera, no? Vols avançar algun fet?
1: Bueno, sí... Què voleu saber? A veure,
0: home, no
1: em caso
0: sé.
1: Amb un afortunat que no és català ni espanyol, és danès, el meu futur marit.
0: Que bé, quina fortuna, quina sort.
1: Sí, sí. I bé, si la carrera professional va bé, ara en la part privada, doncs també va tot ben cap amunt, com els ocellers
0: que bé,
1: cantaires.
0: Quin bon moment, perquè des del teu triple èxit al prestigiós concurs Operàlia 2022 de Riga has estat convidada habitual als principals teatres d'òpera de tot el món. Com valores aquest moment personal i professional?
1: Doncs és un carmelet. Tothom diu que els 30 és el màxim moment i la veritat és que ho estic confirmant. Són bones notícies darrere de bones notícies i em sento immensament agraïda i afortunada de poder viure aquest moment perquè tinc molts companys que potser no estan en la mateixa situació, no? I jo m'aixeco cada dia i el primer que faig és donar gràcies i després vocalitzar.
0: Ens alegrem moltíssim per tu. Nascuda a Barcelona, debutes als 13 anys al Liceu. Als 20 el teu nom figura en els principals teatres d'òpera, especialment al Liceu, on, entre d'altres, la temporada vinent et veurem amb La flauta màgica, amb Sara Blanc, de Pamina, tu de Reina de la nit, és ho intercanviareu els papers, ni amb aquesta flauta màgica.
1: Ostres, doncs La flauta màgica de Mozart és aquella òpera que tothom coneix, encara que no hagi anat mai a sentir una peça d'òpera al teatre, perquè el Papageno és un personatge molt divertit i la Reina de la nit és aquella femme fatal que tothom reconeix el seu cant. I sincerament, em sembla que aquesta nova producció que posaran a Liceu serà bastant trencadora i moderna, per tant, molt actual als nostres temps.
0: I Serena, què li dius a algú que ara comença en aquest sector?
1: Algú que vol començar a cantar?
0: Sí, sí, sí, que està com tu ara fa anys.
1: Doncs que no és un camí fàcil. La gent veu només el moment dels aplaudiments i quan tot va bé. Hi ha molta disciplina, hi ha molts moments d'estar sol. I si només ho vols una mica, dedica't a una altra cosa. Ho has de voler 200% perquè pugui funcionar la carrera.

0: Són les oiseaux d'en La Charmille, els ocells en l'enramat de l'àrea de la Nina, de l'òpera Els Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach, i la canta el personatge d'Olímpia, que és una nina mecànica de qui Hoffmann s'enamora pensant que és una dona real. Serena, quan cantes Olímpia, et sents més cantant o més actriu?
1: Em sento una nina

0: ballarina i gràcies a Déu puc treure la meva faceta de ballarina que necessito treure en els escenaris cada vegada que puc. I aquest rol, quan cada vegada que el canto, doncs em permet treure la part de ballarina que m'encanta.
1: I escolta'm, què s'aprèn cantant òpera al teu nivell?
0: Jo cada vegada que estic amb cantants de primer nivell a l'escenari m'inspira moltíssim. O sigui, rodejar-te de gent de primer nivell fa que el teu propi nivell pues, vagi més cap amunt i et vagi superant. I gràcies a... Bueno, jo vaig començar com a mentor, tenia el Daniel Barenboim a Berlín i a través d'ell pues, va ser una inspiració constant i vaig tenir molta guia del més alt nivell, la veritat.
1: Formada al Conservatori del Liceu de Barcelona i a la Hochschule für Musik de Berlín. I amb qualificació professional d'entrenadora de fitness i nutrició, Serena. L'òpera és com un esport d'elit, també?
0: Totalment. Totalment. Cantem amb el cos sencer, és el nostre instrument. I jo sempre he sigut una persona molt curiosa i volia saber com podia ajudar-me per estar sempre a les millors condicions quan em poso a sobre d'un escenari. Que no pateixi, que tingui l'energia necessària i que no acabi extremament cansada, no? I bé, estudiar això em va ajudar a poder aplicar els exercicis necessaris que flexibilitzin tot el que és l'appoggio, en italià, no? Que diem, l'aparell que utilitzem, que és els baixos abdominals i el sòl pèlvic per cantar, tenir-ho ben flexible i poder estar en les millors condicions cada vegada que em poso a l'escenari.
1: I poder afrontar els nous horitzons. Cap on vol caminar Exacte. Serena Sáenz?
0: Ai, doncs hi ha coses molt maques que venen, debutar a nous teatres, obrir països nous, i sobretot jo sempre dic que a mi el que m'agradaria és cantar fins a que sigui una dona velleta, mantenir la veu fresca i sobretot l'energia positiva.
1: Ens ho diu Serena Sáenz, soprano barcelonina que ha captivat els escenaris internacionals i que ens ha brindat una exclusiva. Es casa d'aquí un mes. I es casa amb una persona molt afortunada, danesa.
0: Sí.
1: I es casarà a Barcelona?
0: No, no ens casem a Barcelona, no.
1: Millor no ho diem.
0: No toquem massa primícia, que llavors no serem masses i no Exacte. Tinc tantes cadires.
1: No convé. Doncs escolta'm, des d'aquí, tots els oients del Fixa't com sona i de Catalunya Música, et felicitem, us desitgem el millor i no sé si tu vols posar-hi el colofó amb algunes paraules.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies. I el que estic és molt contenta perquè la temporada vinent, efectivament, estaré al Liceu com a Reina de la Nit, però també debutaré al Nadal com a museta al Liceu i això em fa moltíssima il·lusió. Sempre cantar a casa és el millor regal i aquest any n'estaré un parell de mesos.
1: Serena Sáenz, per molts anys. Moltíssimes felicitats.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Que bé, transmetent aquesta alegria a través de l'antena amb una persona que viu un moment d'aquests daurats, que es diu. Gràcies a tots els que ens seguiu des de qualsevol punt. Això és la força de la música i aquesta és la música misteriosa d'avui. Algú li ve? 93-048-5321. I també tenim The Mysterious Tech. La teca misteriosa té una paraula a veure. És una ànima líquida. Una ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i el bitxo, relacionada per una d'aquestes ciutats on avui passarem.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Ara som a la Provença rural i ens anarem cap a Almeria. Sí, amb l'únic desert pròpiament dit de tot el continent europeu i el llegat dels espagueti westerns i escenes d'Indiana Jones, de Lawrence d'Aràbia o de Joc de Trons i la concentració d'hivernacles més gran del món, de les poques construccions humanes que es poden distingir clarament des de l'espai pel reflex del sol al plàstic blanc. I a Almeria fa 67 anys hi va néixer el guitarrista Tomatito. Fixa't com sona.

0: d'Astor Piazzolla, Dios Nonino, del 59, amb Tomatito i l'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigida per Josep Pons, disc Sonanta Suite, fusió de flamenc i orquestra. Adiós Nonino va ser escrit pocs dies després de la mort del seu pare en un accident de trànsit, Vicente Nonino Piazzolla. El fill estava de gira i no hi va poder assistir, però li va compondre des de Nova York Adiós Nonino, dolor de dol i soledat. Tomatito també l'inclou al disc Paseo de los Castaños del 2001, una interpretació aclamada. Tomatito, fill de família de músics, el sobrenom li ve del pare, José Fernández el Tomate, i del seu avi Miguel Tomate, modernitzador de la guitarra flamenca que ha trencat fronteres estilístiques.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Unes

0: Zona de confort.
1: Aquí estem a Almeria, encara estan avui amb el que és el balanç del resultat electoral a Andalusia, i nosaltres aquí fent unes tapetes, que no s'està gens malament, i recordant aquesta música misteriosa. Hi ha algú que li vingui? D'on ve exactament? 93048-5321. I després busquem això, una ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i bitxo. Té denominació d'origen i està relacionat amb una de les ciutats que visitarem. Perquè ara mateix d'Almeria ens anem a les Palmes de Gran Canària, on hi va fer parada Cristòfor Colom el 1492, camí de les Índies. Per cert, el primer restaurant de cuina japonesa de tot l'estat va obrir a les Palmes el 1968. I 10 anys més tard, el 78, hi moria el cantant, violoncel·lista i actor Rafael Medina. També havia nascut aquí el 1906. Fixa't com sona.

Arrullo de amor. Arrullo és un cant dolç i repetitiu, eh? L'arrullo que fan les onades del mar, la remor. Arrullo de amor, una joia del cançoner canari vinculada a la ciutat de les Palmes de Gran Canària, emblemàtica en les festes populars i les serenates de l'illa, bolero himne del romanticisme canari i amb la veu sensual i avellotada de Rafael Medina, fill de les Palmes, 1906, cantant, actor i violoncel·lista lloat per Pau Casals. Va morir també a les Palmes el 1978. Aquí estem, a les Palmes de Gran Canària. Què serà exactament aquesta ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli i l'all, el pebre vermell i el bitxo? I després tenim també una segona música misteriosa. Ui, això està agafant una embranzida. I mira, per la música misteriosa, el Sebastià de Caldetes. Sebastià,

0: Cristià, benvingut.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, moltes gràcies per escoltar-nos. I què estàs fent mentre escoltes el programa?
1: Doncs ara estic descansant, que he estat una bona estona caminant i ara estic descansant,
0: Molt
1: sí.
0: bé, molt bé. Caminar per gust, no? Per salut, que es diu.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que va
1: Sí,
0: molt bé.
1: no...
0: I a la vora de mar i tot, amb una mica de sort.
1: Bé, 10 minuts.
0: A 10 minuts, perquè clar, és que canvia molt. Fantàstic. Doncs va,
1: Sí,
0: Sebastià, que tens ganes de dir a què correspon aquesta primera cançó. Tornem a l'escoltar uns instants. Aviam si és la que penses.
1: Jo la cançó no la sé. Em sembla que és la Mayra Andrade, de Cabo Verde, però no ho tinc clar. Ara m'ha semblat francès el que cantava.
0: Vols que la
1: No ho
0: tornem
1: sé,
0: a escoltar un fragmentet, a veure?
1: A veure, a veure. No, no.
0: No,
1: Ara ja dubto.
0: Però ha anat
1: ja
0: molt
1: dubto,
0: bé,
1: ja
0: ha anat
1: dubto.
0: Molt bé perquè hem fet caliu, hem fet caliu. Sebastià, vols aprofitar per enviar algun missatge a algú?
1: No, no, és igual. Ja, tothom que vulgui rebre un missatge ja l'està rebent.
0: Ah, molt bé.
1: Així que... Vinga, doncs, moltes
0: que, que
1: gràcies.
0: Que vagi bé, gràcies a tu. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I ens agrada perquè sentim els oients, sabem qui hi ha a l'altra banda, mentre viatgem, perquè ara de Les Palmes ens anem al sud del Brasil. Anem a Rio Grande, amb la platja més llarga del món. Li diuen Praia do Casino. Quants quilòmetres diríeu? 220. 220 quilòmetres de sorra ininterrompuda. Però és que és això? És sortir d'aquí, de Barcelona, i arribar gairebé doncs a tocar Deltebre, no? 220, tot de platja ininterrompuda, que arriba fins a l'Uruguai. I és tan llarga que si circula amb cotxe per la mateixa vora del mar, m'imagino amb aquests SUVs, no? aquests trastos més grossos, i a Rio Grande va néixer l'any 1960 el compositor i guitarrista Heitor Persira. Fixa't com sona.

és un petó estroncat, Interrupted Kiss, banda sonora de la pel·lícula It's Complicated de 2009, traduïda aquí com Si vols de debò, de Nancy Meyers, amb Meryl Streep, Alec Baldwin i Steve Martin. Segell Hans Zimmer, però més encara d'Héctor Pereira, compositor de cinema i guitarrista de Lee d'origen brasiler. Durant 8 anys va ser el guitarrista de la banda britànica de soul i pop Simply Red i de llegendes com Elton John, Rod Stewart, Milton Nascimento i Sting. Aquí estem, exactament a Rio Grande, o Brasil. No hi hauria pas algú que ens estigués escoltant des d'aquell indret, per exemple. Doncs fixa't com sona @catmusica.cat o bé una nota de veu al 607-470-305 o bé el telèfon directe al 930-48-53-21. Hi heu de posar, si truqueu de fora, el 34, no?, i marcar els dos zeros, suposo, per demanar línia internacional. Això almenys des d'aquí, de cap per en fora. La

0: Música misteriosa?
1: C'est un beau roman.
0: Hi ha algú que li hagi vingut? Aquesta és la 1, ara la 2, la 2. I The Mysterious Deck és una ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i el bitxo. Fins i tot hi ha una salsa, una cançó de salsa, que està dedicada a aquesta ànima líquida. Però nosaltres ara deixarem Rio Grande al Brasil per anar cap a Kingsland, al sud d'Arkansas, entre Texas i Missouri, als Estats Units, amb un hotel històric en vagons de tren antics restaurats, just on s'uneixen els rius Llano i Colorado. De Kingsland n'és tot un fill il·lustre, Mr. Johnny Cash. Fixa't com sona.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Brillant, del 1956, I Walk the Line, mantenir-se fidel, és a dir, no desviar-se del camí, de Johnny Cash, que ho va fer com una mena de recordatori per això, mantenir-se fidel i evitar les tentacions de la carretera. Acabava de casar-se amb la seva primera senyora, Vivian Liberto, i aquest tema va ser èxit total, títol de la pel·lícula biogràfica de 2005, molt recomanable, Walk the Line, amb Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon, i Johnny Cash sempre anava de negre, així s'identificava més amb la gent senzilla, treballadors, indis, nadius, presoners, i va ser pioner a gravar a la presó Folsom, concert històric, 1968. Johnny Cash va viure 73 anys, de 1936 a 2003.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
1: Ens truca el Josep Maria de Matadepera per fer una pregunta. Josep Maria, benvingut.
3: Hola, hola, bona tarda o bon vespre. No, no és per fer una pregunta, crec que és per fer una afirmació.
1: Sí.
3: Si no m'equivoco, allò, aquella pregunta que tu has llançat quan parlaves amb la cantant, que per cert té una veu fabulosa,
1: sí.
3: Només els ocells mascles són els que canten, les femelles no canten.
1: Ah, molt bé, o sigui, confirmem, confirmem que són els mascles que deuen fer-ho per seduir la femella, no?
3: Exacte, exacte. Totes les races de que viuen a la Terra, en aquest món, tothom té un sistema de seducció que normalment

0: acostumen a ser els mascles i amb els ocells. Jo crec, perquè és un tema que estic estudiant per l'àlbum que et vaig comentar que feia de fotografia, crec que són només els ocells mascles els que canten. No. Si algú que em contradiu, serà benvingut.
1: I tant que sí. Doncs, Josep Maria, magnífic. Una abraçada i per molts anys.
0: Et volia fer una pregunta.
1: Sí.
0: Com et vaig dir, em sembla el divendres us estic escoltant des de Suïssa.
1: Ah, molt bé.
0: Aquests dies, perquè estem mig celebrant d'alguna manera la feina que vam fer l'altra setmana en una fira a Alemanya amb els col·laboradors de la feina. Estic aquí mig disfrutant i mig treballant amb els meus col·laboradors. Llavors, et faria res si a final de setmana t'envio o us envio una col·lecció, la més triada de les fotografies que faré aquesta setmana?
1: En absolut.
0: Vale. Molt bé.
1: Serà benvingut. A quina doncs part de Suïssa sou, ara?
0: Mira, en aquests moments estem a la zona de centre, a la zona d'Interlaken, estem en una petita vila al peu de l'Eiger, la muntanya Eiger, famosa.
1: Molt bé. Doncs
0: i estem en un apartamentet que estem aquí treballant una mica i disfrutant del paisatge que és magnífic.
1: Doncs
0: aquí.
1: Salutacions cordials via Suïssa, Josep Maria, per molts anys.
0: Gràcies. Doncs això ja us ho enviaré ben acabant la setmana.
1: D'acord. Molt bé, bona tarda.
0: Gràcies. Apa, adéu, bon dia, bona tarda. Adéu.
1: Doncs mira, veus quina cosa que avui no passem per Suïssa, perquè haguéssim fet un maig de totes, eh? I aquesta música misteriosa... Hi ha algú que la té a la punta de la llengua que diu això ha d'anar per... I si no, la segona també té uns acords molt coneguts. Per segons qui, perquè algú potser no es mou molt en aquest segment, però sigui com sigui, el 93-048-53-21, línia oberta, 607-470-305. I què guanyarem? Doncs poder dedicar una cançó a través de l'antena, de manera sorprenent a algú, o tancar el programa amb una selecció personal. Doncs va, que ara som aquí a Arkansas i ens esperen al Canadà. Ens anem a Toronto, amb una mena de ciutat subterrània per evitar el fred gèlid de l'hivern. Però hem dit exactament de qui es tracta? Fixa't com sona. La Paz, amb les galeries subterrànies més grans del món, segons el llibre Guinness dels rècords, més de 30 quilòmetres de passadissos amb 1.200 botigues, restaurants, estacions de metro i hotels. Diu que pots creuar el centre de la ciutat sense posar el peu al carrer. A Toronto hi va néixer l'any 1932 un pianista sublim.

0: de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, la tercera, segons Glenn Gould, versions trencadores d'un pianista genial i extravagant. Tocava en una cadira plegable de fusta molt baixeta, gairebé tocada a terra, el nas fregant les tecles, i no podia suportar la pressió del públic. Es veu que va ser molt hipocondríac. Va morir el 82 amb tan sols 50 anys, un accident vascular cerebral. L'autòpsia va revelar que prenia medicaments per a malalties que ningú no li havia diagnosticat.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots els que us hi vulgueu sumar, salutacions per ser de la gent que esteu en ruta en aquests instants, bon viatge, i també a la gent que al millor ens es troba treballant, digue-li sobre rodes o potser des de qualsevol indret,

que no podem ni imaginar. I una cosa, la trucada que ve a continuació vol mirar d'endevinar la segona misteriosa.

0: Anna o els camps de cotó.
1: Molt bé, bravo, molt bé.
2: Sí, sí, sí. A veure, com has sabut tan clar això?
0: Mira, l'he escoltat moltes vegades i és cert que aquests acords són molt típics dels Amics de les Arts.
2: Que bé, que bé. Doncs mira, aquí t'ho havia de dir, no? Avui escoltant la ràdio, que tindries aquest impuls?
0: Doncs la veritat és que no ho faig mai, primera vegada.
2: Que bé, ens ha alegrat molt i això, si et sembla, Medita, aquí li podríem donar una sorpresa a través de l'antena, com a guanyadora.
0: Doncs ho tinc molt clar.
2: Sí? Sí?
0: Vols que t'ho digui ara?
2: Va, sí, sí.
0: Doncs mira, li vull dedicar una... Això us ho deixo triar a vosaltres, però sí, és perquè és una obra molt especial per nosaltres. Trieu-me alguna àrea de l'òpera de Donizetti, La favorita.
2: Sí.
0: I li dedico al Robert.
2: Ah, molt bé, doncs t'has emocionat i tot, diria.
0: Una mica, sí, perquè el tinc aquí al costat.
2: Ah, està aquí, doncs ja ho fem ara, Robert. Sí, sí. Doncs ja ho veus, quin gruix.
3: Sí. No m'ho esperava, però bueno, ha trucat perquè li he dit jo que ho faci, eh?
2: Mira, ara s'ha penjat la cosa de tanta emoció. Bé, el cas és que ens ha alegrat molt, no?, de l'un per l'altre, i ens n'anirem, marxarem ara. Per cert, ens queda la primera, de melodia, a veure. Si algú li ve, és un bon moment. I després també busquem aquesta Ànima líquida. De fet, és una salsa. És una salsa que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i el bitxú. I ara marxem del Canadà, via Europa, exactament a Gweedore. Anem a Irlanda, el districte de parla irlandesa més gran del país. Aquí l'irlandès és la llengua del carrer, dels comerços i de la ràdio local. És un dels pocs llocs on la cultura gaèlica es manté 100% viva. Gweedore ha donat al món alguns dels músics més cèlebres d'Irlanda, per exemple Enya o el grup Clannad, família. Fixa't com va entrant.

0: May It Be, la banda sonora del Senyor dels Anells, la contribució més important d'Enya pel cinema. Hauria estat més de no rebutjar la banda sonora de Titanic que James Cameron doncs, li havia ofert. Enya és una dona, es veu, prou enigmàtica, i això que ha venut més de 80 milions de discos, però fa anys que no dona ni gires ni concerts. Viu en un castell irlandès, allunyada del focus públic i amb la companyia dels seus gats. Per cert, ahir diumenge va complir 65 anys, Enya. Enya! Happy birthday! Ara, oh, thank you! Podria haver aquí, no? Doncs aquí estem, camí de les 9, avui és dilluns, és 18. Aquests aplaudiments també els fem extensius per la gent que, com la Pilar, donen vida al programa. Des d'Olot, Pilar, benvinguda.
1: Hola, Xavier. Estàs, bona nit.
0: Estàs preparada per mirar d'endevinar? Escoltem uns instants la peça. A mi és que, com que em sona molt, em sembla que hagi de sonar tothom per igual, i no ho sé si és el teu cas.
1: A mi m'agrada molt i l'escolto moltes vegades. Inabel Histoire, de l'Eva Sirseng. És correcte?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, però és que més, si haguessis dit Michael Fugain, haguéssim donat també de totes, perquè aquest és un tema que es va fer famós als 70 en nom del cantant Michael Fugain i que ara ha versionat aquesta dona que referenciaves. Sí, sí, sí.
1: És la que jo he escoltat més aquesta, perfecte.
0: Eva Sirseng, que bé. Per tant, t'agrada aquest jazz, eh? Aquest jazz així tirant a egipci. Que sí.
1: Exacte, i afrancesat, no?
0: Sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: La està... música francesa m'encanta, sí.
0: Està molt bé. I què fa servir, no? En plataforma per escoltar música?
1: Sí, l'Spoti, l'Alexa... Bueno, ara tenim tants mitjans, eh?
0: Oi tant, oi tant. I la ràdio musical t'acompanya, també?
1: Sempre. Des que fas el programa, t'escolto cada dia.
0: Magnífic, Pilar. Doncs acabes de guanyar una dedicatòria. T'ho voldràs pensar sí. O ja ho saps?
1: Ja ho sé.
0: Ah, sí? Ho vols fer ara mateix o prefereixes treballar-ho amb una miqueta de temps?
1: Mira, si ho treballo, llavors com feu?
0: Mira, no pengis, l'Anna t'ho prepararà i farem una cosa que, escolta, em baixarà la tapa.
1: Que bé.
0: Molt bé, Pilar, enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per el programa.
0: Igualment. Adéu-siau. Inabel Histoire, després l'escoltarem. Na-na-na-na-na-na-na, Inabel Histoire. Va tenir molt èxit en el seu moment en francès i ara l'han versionat que més tard. Però ara... A quina emissora estem?
2: Catalunya Música.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.

0: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga. Linga. Linga. A Catalunya Música. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
2: Ara som a Irlanda, a la zona de Gweedore, i anirà a Glasgow, però ara, com que ja tenim les músiques misterioses enllestides, ens queda la teca, de Mysterious Tech. A quina és aquesta ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i el bitxo? Pica. I hi ha una salsa que porta aquest nom. No. Marxem cap a Glasgow, que ara ens espera l'estàtua del duc de Wellington, que és el centre de la ciutat. Per cert, fa dècades que porta un con de trànsit al cap, aquesta estàtua. L'Ajuntament es va cansar de retirar-lo i que l'endemà doncs reaparegués de nou i van dir, saps què? S'ha acabat. I ara doncs ja ha quedat allà, inherent, símbol del sentit de l'humor de la ciutat. A propòsit de cons de trànsit, van aparèixer en la celebració de la Lliga com a burla a l'entrenador del Real Madrid, quan era jugador. Es veu que se referien com a cono, per les seves limitacions. I parlant de l'equip de Florentino, què me'n dieu de Rüdiger? Aquesta cançó, que ve, està dedicada a un altre Rüdiger. Fixa't com sona.

0: quanta elegància, Rüdiger, de Mark Knopfler, 1996, molts anys abans que el futbolista Antonio Rüdiger fos conegut. El tal Rüdiger a qui al·ludeix es veu que era un personatge solitari i obsessionat que esperava els artistes a Berlín per col·leccionar fotos seves signades, no? Ja te l'imagines? No? Perquè li fes una signatura. I el tema està inspirat en un incident real, no és cap burla. Diguem-ho.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Anem girant pel món i tenim un objectiu que és gaudir de la música i, mentrestant, doncs, fer-la petar. I avui, doncs, de les tres juguesques, dues han quedat ja superades, queda la teca misteriosa. És una ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli, l'all, el pebre vermell i el bitxo. I té aquesta salsa, una salsa dedicada. Ara, Glasgow, sí, està molt bé, però ens esperen a Uppsala, a Suècia, amb la universitat més antiga d'Escandinàvia. Un dels professors, Anders Celsius, creador del termòmetre el 1742, el va dissenyar de manera que el 0 graus fos el punt d'ebullició i el 100 el punt de congelació, fet que ens recorda aquell acudit de l'Eugenio, no? Aquell que diu, quants graus fa? I li responen 0 graus, i l'altre diu, ah, ni fred ni calor. Era una mica tonto com tants, eh? A la Universitat d'Uppsala també es va crear el 1853 l'associació coral sueca Ofrey Trangar. Fixa't com sona.

0: Du Pilar, tu descanses. Coral del poema de l'escriptor suec Per Lagerkvist, Premi Nobel de Literatura. Música de Sven Erik Vlak, dels compositors suecs més importants del segle XX, Orfe i Drangar. Vol dir esclaus d'Orfeu o servents d'Orfeu, que és un dels cors masculins més prestigiosos de Suècia. El cor va néixer al XIX amb un esperit de celebració de la cultura i la llibertat. A Suècia, cantar en un cor és gairebé un esport nacional. Una de cada 10 persones hi canta regularment. De petits aprenen a llegir partitures i a cantar. La formació musical és imprescindible.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Tot allò que agrada, i ens n'anirem d'aquí d'Uppsala, ens anirem cap a Grenoble. Grenoble, no? Es veu que allà va començar, de fet, la Revolució Francesa, quan els ciutadans van començar a llançar teules a les tropes reials des de les teulades per dissoldre el Parlament local. Ai, ai, ja t'imagines la situació? Grenoble, tot i estar envoltada per tres massissos muntanyosos imponents, és curiós pel nucli de la ciutat, és extremadament pla. De fet, és la ciutat més bicicleta-friendly de França. I el 1942 hi va néixer Michel Fugain, l'home que va fer popular aquest tema que ara versiona Eva Sursen.

0: Quina Belle Histoire. Quina preciositat, també va ser sent destacada banda europea de jazz i gypsy jazz, versió atractiva d'aquesta bella història clau per entendre la chanson francesa. Parla de la trobada fugaç de dos desconeguts en una autopista. Va ser la cançó de l'estiu a França el 1972 a càrrec de Michel Fugain. La vida li va canviar radicalment el 2002 amb la mort de la seva filla, Laurette, a causa d'una leucèmia. Tenia 22 anys. Avui hi ha una fundació amb el nom de la seva filla que lluita contra aquesta malaltia.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! Avui la teca misteriosa quedarà deserta i serem nosaltres qui direm que aquesta ànima líquida que neix de la fusió entre l'oli i l'all, el pebre vermell i el bitxo no és altra que el mojo pi.

Molt golpí, con Caco Senante, la recordeu? Con que hem passat per les Palmes de Gran Canària, d'aquí venia el link. I de Grenoble cap a casa. Ens anem cap a Cambrils, capital gastronòmica de la Costa Daurada, important densitat de restaurants, més de 150. N'hi ha hagut amb estrelles Michelin. A propòsit, a Cambrils, entre el 62 i el 70, qui diríeu qui va viure? No ho sabem. L'organista de jazz Lou Bennett, que avui mateix compliria 100 anys. I va fer un disc amb qui? No ho sabem. Amb Núria Feliu. Fixa't com sona.

del cel plouen cèntims i dringuen per l'aire. Bé prou que ho veuràs si tens els ulls en la

0: Pennies from Heaven, cèntims del cel, amb Lou Bennett interpretant l'orgue i la gran Núria Feliu, mostra de la bonica relació de l'amistat amb fruits com aquest disc, Lou Bennett i els seus amics. De 1966, amb Tete Montoliu, piano, Eric Peter, contrabaix, Billy Brooks, bateria i Lou Bennett, orgue. Núria Feliu, veu. I Josep Martín, dels Independents, Dicat, què en sabem d'aquest fet?
1: Doncs mira, Xavier, perquè aquest home, Lou Bennett, és un dels molts músics nord-americans que va acabar instal·lat a Europa. Primer a París, i després, quan toca a Barcelona, queda enamorat de Barcelona i fixa la seva residència a Cambrils. Llavors, això explica que en aquesta època, a finals dels 60 i ja durant la dècada dels 70, s'instal·la a viure aquí i era un músic regular de sales com la Boat, per exemple. I això explica que es trobés amb la Núria Feliu i fan aquest disc fantàstic que ens torna a recordar que bona era la Núria Feliu cantant jazz, perquè a vegades no l'associem més a un tipus de cançó més de com cabaretera, per dir-ho així, o més de varietats, i era una gran cantant de jazz, com va demostrar amb aquest disc i el que va fer amb el Tete.
0: Lou Bennett avui, gràcies Josep, Lou Bennett avui hauria complert 100 anys i no va ser l'únic cantant internacional de jazz que va escollir Catalunya per viure. Durant una època va ser una potència del gènere, sobretot Terrassa. Va morir el 1997 a causa d'una insuficiència cardiorrespiratòria als 71 anys. I acabem, com us hem dit, a Sabadell, ciutat industrial, motor tèxtil de l'estat als segles XIX i XX, paisatge dominat per centenars de xemeneies de vapor. Avui moltes són protegides com a monuments. A Sabadell hi va néixer el 1964 Josep Sergi Capdevila Querol.

0: que bé aquest Louisiana o els camps de cotó amb els Amics de les Arts, versionada amb Sergio Dalma i Marco Mejida al piano. Tot un avançament de 20 anys d'èxits. Dalma va arribar a l'estudi amb la cançó ben apresa i amb idees creatives. Dalma ha estat l'ambaixador més gran de la música italiana a Espanya i fa tot just uns dies que ha començat una nova gira a Pamplona i que acabarà a Madrid el febrer de l'any vinent, passant per una trentena de ciutats. I nosaltres acabarem amb l'hora dels adeus, coincidint que ha estat el Dia Internacional dels Museus i amb Jordi Alomar, director del Museu de la Música.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Heu estat ja al Museu de la Música? Jordi Alomar, benvingut i moltes gràcies.
2: Molt bon vespre, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ahir va haver jornada de portes obertes, quin balanç?
2: Un balanç molt bo, ahir va venir molta gent i també va venir molta gent el dissabte vespre, que és com van a fer venir els museus. És una cita sempre molt celebrada en aquest museu. Ahir van venir prop de 300 persones i a la nit dels museus prop de 600. Per tant, bueno, el balanç és bo. Sí, sí.
0: És prou conegut aquest museu?
2: És un museu que fa, bueno, aquest any, de fet, aquest mes de maig, fa 80 anys que és obert a la ciutat de Barcelona i potser no és molt conegut. Tot i així, és un museu que crec que dins el món musical és molt respectat i molt reconegut internacionalment, sí.
0: Més de 2.500 instruments musicals i 400 objectes i obres d'art. Per què ens els recomanes?
2: Jo us el recomano, en primer lloc, perquè és l'únic museu d'aquestes característiques que poden trobar no només a Catalunya, sinó en tot l'estat espanyol. És un museu que s'assembla a homònims com el Museu de la Ciutat de la Música de París o el Museu d'Instruments Musicals de Brussel·les, que són referències i que el museu d'aquí no queda lluny d'aquests. I sobretot perquè planteja un espai de reflexió i de pensament i de fer-nos preguntes sobre el fet musical des de tota la seva complexitat, tant al llarg de la història com arreu del món. I això crec que és un privilegi poder comptar amb un espai com aquest a la ciutat de Barcelona.
0: Quina és la joia de la corona?
2: Se'm fa molt difícil triar-ne una. Potser, si avui n'hagués de dir una, diria el claviorgue Hauslipe, un instrument molt singular que combina en un mateix moble un mecanisme d'espineta amb un sistema d'orgue de tubs en un mateix instrument. Se'n conserven tres en tot el món, un a Moscou, un a Nova York i un a Barcelona, i el de Barcelona és l'únic que sona. I el voldria destacar, a més, perquè ara mateix tenim una exposició dedicada a la Montserrat Torrent, que acaba de fer 100 anys, i que avui mateix s'ha inaugurat l'orgue que porta el seu nom, Sant Felip Neri, i aquest orgue, aquest instrument, aquest clavi orgue, està especialment significat en relació amb aquesta exposició d'aquests dies. Mm.
0: Com la teniu estructurada?
2: L'exposició?
0: En general, tot...
2: Sí, sí. L'exposició del museu, vols dir, l'exposició permanent. Sí. Està, a veure, és un recorregut circular el que fa el museu i el primer tram d'aquest recorregut té una perspectiva organològica. Què vol dir això? Mostra instruments de diferents èpoques i de diferents contextos culturals i geogràfics a partir de les seves proximitats constructives, és a dir, quines característiques tenen pel que fan al mecanisme en què s'emet el so, que fa que instruments de cultures molt diferents s'assemblin morfològicament. No? Això és un principi d'organització científica dels instruments. No? I això ens permet diferenciar aeròfons, de membranòfons, idiòfons o de cordòfons, no? Que són les quatre principals famílies a partir dels quals se classifiquen taxonòmicament els instruments. Aquest seria el primer tram del museu i després fem un recorregut històric pel que ha estat la tradició musical europea, des de les músiques de l'edat mitjana i del Renaixement fins a les músiques electròniques.
0: Hi ha audio.

0: guia i visites guiades?
1: Sí, el visitant que vulgui veure el museu disposa d'una audioguia amb quatre itineraris distints que se poden seleccionar en el moment de fer la ruta. I també hi ha visites guiades. En tenim cada 2 diumenges, al mes n'hi ha una, i després en tenim d'altres específiques vinculades amb les exposicions temporals en curs.
0: Com aquesta de la Montserrat Torrent, i el 21 de maig, tinc entès que inaugureu el Festival LEM, i el 23 de maig, taller introducció al tambor coreà.
1: Sí, amb el Festival LEM ja fa una sèrie d'anys que col·laborem. És un dels festivals referents de músiques experimentals i d'avançada de Barcelona, i acollim el primer concert dels 10 dies que dura el festival aquest dijous en el museu, amb un concert ben singular de l'Alfredo Costa Monteiro, un artista sonor que fa una relectura d'una sèrie d'enregistraments que va fer d'instruments que se conserven en el fons de les reserves del museu, i també la presentació d'un llibre sobre la història de la música electrònica a Barcelona, una presentació en la qual podrà sonar un dels instruments electròfons històrics, un sintetitzador modular que tenim en el museu. I sí, el dia següent tenim, bueno, aquest taller d'introducció en els tambors coreans, que és una activitat que oferim habitualment en el museu, entre d'altres.
0: El Museu de la Música és l'edifici de l'Auditori de Barcelona i us convidem a anar-hi. Ens en parla Jordi Alomar, el seu director. I Jordi, ens has triat The Viola in My Life d'Antoine Tamestit, el tema que està sonant de fons i amb el que ens acomiadem. Què vols dir?
1: Sí, bueno, l'Antoine és l'intèrpret d'aquesta peça, però aquesta peça està composta per Morton Feldman, que és un compositor nord-americà de l'Escola de Nova York. És una obra composta durant els anys 80 d'una sèrie de peces que té la viola com a instrument central. Volia triar aquesta peça per dos motius. El primer motiu, perquè aquest any se celebra el centenari del naixement de Morton Feldman, i bueno, crec que és un centenari que ha passat per sota desapercebut per aquest país nostre. I el segon potser és un motiu més personal. Per mi, descobrir Morton Feldman fa ara més d'una vintena d'anys va ser aprendre a escoltar d'una altra manera la música, no? És una música on aparentment hi ha molt pocs esdeveniments que passen, no? En un espai de temps aparentment congelat, aturat. I això genera un espai d'escolta que et fa deixar d'esperar, no? Ja no esperes, sinó que senzillament acceptes allò que està sonant.
0: Doncs
1: I per
0: així.
1: mi això, que pot sonar molt abstracte, va ser realment tota una escola d'escolta. I per això volia compartir-la avui.
0: Amb aquesta tria que ens fa Jordi Alomar, acabem el programa. Us desitgem que tingueu una bona setmana. Us esperem demà a partir de les 8 amb una nova ruta. I Jordi Alomar, moltes gràcies i endavant amb els reptes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. Avui començarem amb la música d'un nou projecte del saxofonista Ben Wendell, Barcode, una banda de so curiós amb el saxo de Wendell acotxat per un ensemble de percussionistes. Són Joel Ross, Simon Moulier, Patricia Brennan i Juan Diego Villalobos, que hi toquen el vibràfon i la marimba. Benvinguts.

Clouds, núvols, nova composició de Ben Wendell per al seu projecte Barcode, amb Joel Ross, Simon Mulier, Patricia Brennan i Juan Diego Villalobos tocant-hi la marimba i el vibràfon per aconseguir aquestes interessants textures a cavall entre el jazz i el minimalisme americà que Wendell arrodoneix amb els seus efectes electrònics.

Doncs aquest tema es diu Lonely One, el solitari. Ben Wendell l'ha pensat per a les textures d'aquest virtuós conjunt d'instruments de percussió de làmines combinats amb el so del seu saxo. La mateixa banda amb la qual el sentim ara visitant la cançó d'Antonio Carlos Jobim, Hola María.

Hola Maria, cançó d'Antonio Carlos Jobim convertida en balada pel saxofonista Ben Wendell, que ha creat aquest entorn tímbric tan sorprenent amb les sonoritats dels vibràfons i marimbes que toquen Joel Ross, Simon Mullier, Patricia Brennan i Juan Diego Villalobos. La recerca de noves tímbriques guia també aquesta altra col·laboració de Wendell amb el guitarrista Bill Frisell.

Amb Bill Frisell com a convidat, Ben Wendell tocava el Swout, un dels temes del projecte All One, un àlbum en el qual Wendell hi superposava diverses veus dels saxos i també el fagot per crear el coixí que embolcallava el so dels seus convidats.

les múltiples veus de Ben Wendell als instruments de vent per acompanyar Cecil McLaurin Salvant en aquesta versió del I Love You Porgy dels Gershwin.

el mes de gener, segons el saxofonista Ben Wendell, amb el pianista Aaron Parks, el guitarrista Gilad Hexelman, el baixista Matt Brewer i el bateria Eric Harland. Aquesta és la primera peça del recull Les estacions, que Wendell havia estructurat partint del cicle pianístic de Tchaikovsky com a inspiració, un cicle que dedicava a més a 12 dels músics amb els quals ha compartit la seva carrera.

la música textural del saxofonista Ben Wendell també en aquest projecte High Heart, tocada amb un conjunt excepcional, dos teclistes, Shine Maestro i Gerald Clayton, el vocalista Michael Mayo, el baixista Joe Sanders i el bateria Nate Wood. Marxarem amb una altra de les composicions minimalistes de Ben Wendell per a la banda Barcode, amb la qual començàvem. Us deixo amb els vibràfons i marimbes de Joel Ross, Simon Mulier, Patricia Brennan i Juan Diego Villalobos, acompanyant-lo a Birds Ascend. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La següent proposta que us fem avui aquí a Catalunya Música és la de l'audició de la Sinfonia número 1 de Robert Schumann, Sinfonia en si bemoll major, coneguda amb el sobrenom de Primavera, el seu opus 38. En aquesta gravació del 1985 podrem sentir el so de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein.

0: Era la sinfonia número 1 en si bemoll major, la sinfonia Primavera, de Robert Schumann, aquesta que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein. La gravació era del 1985.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Sentim ara el trio Baradín interpretant el trio en piano a posó número 3 en do menor de Ludwig van Beethoven.

0: El trio Baradín interpretava el trium piano a posó número 3 en do menor de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.
2: Per a la cort del rei Lluís XIV, el rei Sol, Jean-Baptiste Lully va escriure el ballet L'amor malalt. I avui el sentim aquí, a Catalunya Música, en la interpretació de les sopranos Charla Navziger i Mary Enid Hines i l'Arcàdia Baroque Ensemble, dirigits per Kevin Malone.

0: La Mugmalade és el títol del ballet de Jean-Baptiste Lully que ara mateix sentíem. L'interpretaven Charla Nafziger i Mary Enid Hines amb l'Arcadia Baroque Ensemble dirigit per Kevin Malone.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran els pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard amb l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam dirigida per James Conlon.

0: Acabem de sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61 de Francis Poulenc, interpretat pels pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir tot seguit la cantata número 31 de Johann Sebastian Bach, la cantata El cel riu, la terra llança crits d'alegria. I la sentirem en la versió de Kurte Kilutz, tenor, Sigmund Nimsgren, baix, i els petits cantors de Viena amb el Concentus Musicus Vienès i sota les directrius de Nikolaus Harnoncourt.

0: Aquesta era la cantata El cel riu, la terra llança crits d'alegria, és a dir, la cantata número 31 de Johann Sebastian Bach. Sentíem la versió que n'oferien els solistes vocals dels Petits Cantors de Viena amb el tenor Kurt Ekilutz i el baix Sigmund Nimsgern. Sentíem també el cor dels Petits Cantors de Viena i el Concertus Musicus de Viena dirigits per Nikolaus Harnoncourt.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us proposem sentir la sonata per violí piano en mi menor, opus 82, d'Eduard Elgar. Els intèrprets són la violinista